0: Tanca els ulls.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: El meu pare es va suïcidar. Em van trucar a les 8 del matí, el meu cosí, que el meu pare acaba de suïcidar-se. El suïcidi com a tal, una vegada confirma la mort, ho agafa Mossos d'Esquadra, és un acte judicial, molt fred tot, que venen al cap mil estrones, no? Què has fet, què no has fet, què està passant, no?
4: La història d'en Jordi Costa comença amb una pèrdua personal. El seu pare es va suïcidar i això va obrir un procés llarg i difícil de dol.
3: Jo em vaig sentir amb un buit i una soledat, sobretot quan vaig arribar a casa, que vaig dir, i ara què? Que no l'havia sentit mai, no?
4: Ni ell ni la seva germana, l'Eva, van trobar un lloc a la demarcació de Girona on poder compartir la seva experiència. Per això van decidir crear Avinyonet de Puigventós, una associació específica per evitar que d'altres persones en la mateixa situació se sentissin perdudes i desorientades.
5: Neix amb això, amb aquesta voluntat doncs, de trobar-se amb altra gent, crear un espai on te puguis parlar, compartir i no sentir-te sol.
4: Un cop constituïda l'associació, una de les primeres iniciatives ha estat editar una guia amb informació pràctica sobre com afrontar les primeres hores després de la pèrdua, quins tràmits cal fer o quins són els recursos d'ajuda que hi ha disponibles.
3: Que fa una mica la reflexió del que està passant i el que passarà, no? Que és un acte judicial, que això és lo normal, que ha d'anar a l'autòpsia, que és lo normal, i quan estigui l'autòpsia has de triar la funerària, has de triar el taüt, has de triar-ho tot. Bueno, hi ha una sèrie de tràmits que has de fer, sí o sí.
4: Un llibret que han autofinançat i que han elaborat a partir de testimonis d'altres famílies i amb l'assessorament de professionals com l'Aroa Cortés, la psicòloga que els acompanya. Ella també és una supervivent.
6: Tener que pensar en todo esto cuando estás en ese momento de qué ha pasado, cómo me enfrento y con todas las emociones que vienen asociadas, ¿no? La culpa viene implícita normalmente, también está la tristeza, ¿no? Y la rabia, las miles de preguntas de ¿y si hubiera hecho? ¿Y si no hubiera hecho? ¿El por qué? Y además la parte administrativa y legal. La guía al final quiere arrojar un poco de luz, tanto para ti como superviviente, de entender de que lo que sientes es normal, de saber de vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y además saber a quién tienes que acudir en cada caso.
4: Segons els experts, el dol per suïcidi és diferent d'altres tipus de pèrdues perquè sovint inclou sentiments de culpa i preguntes sense resposta. Parlar-ne és essencial, diuen, per no quedar atrapat en l'aïllament. D'aquí la importància de que hi hagi un acompanyament des del minut 1, el que es coneix com la postvenció. La psicòloga Mònica Conill alerta dels riscos de que no hi sigui.
7: Si d'entrada no se'ls fa aquest acompanyament, com que és un tipus de pèrdua que té associat pues, un estigma, unes dificultats de comunicació, un silenci, a vegades sentiments molt, molt, molt profunds de culpa, vergonya, doncs hi ha molt de risc de desaparèixer.

0: desenvolupar el que nosaltres diem un dol complicat. I aquest dol complicat va associat a altres riscos, com poden ser desenvolupar trastorn per estrès postraumàtic, trastorn per depressió, trastorn per ansietat i fins i tot risc de suïcidi. En aquest tipus de dols, el risc és un 65% molt més alt de fer intents de suïcidi que en qualsevol altre tipus de pèrdua.
1: Hacer un buen acompañamiento también es prevención para que no haya un suicidio, porque ser superviviente implica muchísima soledad. Hay mucho camino hecho en torno a la prevención, que falta mucho camino y faltan muchísimos recursos. Pues imagínate con la posvención, que es algo que realmente acabamos de empezar a hablar de ello.
2: Des de l'associació, el treball d'en Jordi i l'Eva, però, no acaba aquí. Amb la mort del seu pare, es van adonar que no tenien ni idea sobre com explicar el suïcidi de l'avi als petits de la família. És per això que han elaborat una segona guia amb els principals consells sobre com acompanyar els menors en aquest procés.
0: Què és important? Doncs, evidentment, dir la veritat, evidentment, amb paraules senzilles. Per tant, dir la veritat vol dir utilitzar la paraula mort, utilitzar la paraula suïcidi, donar-li espai perquè pugui expressar el que està sentint en aquell moment, validar les emocions que pugui estar sentint, no? Perquè els infants tant pot estar plorant com de cop i volta anar-se'n a jugar, no? Llavors hem de poder entendre que ells gestionen el dolor diferent que els adults, no? I llavors, bueno, doncs poder parlar de naturalitat, amb naturalitat, no? Dintre del dolor de l'experiència, per tant evitar estigma, evitar secrets, no? I al final també és poder donar-li a l'infant un espai de seguretat.
2: Les guies s'han distribuït en els CAPs, biblioteques, funeràries i farmàcies de l'Alt Empordà i estan pensades sobretot pel món rural i les comunitats petites, on el suïcidi encara es viu amb més vergonya i silenci i on els recursos són menors. Una iniciativa amb la que es busca reduir l'estigma, obrir espais de suport dins la comunitat i intentar que davant d'una pèrdua tan difícil ningú se senti sol.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
7: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
8: Els que som d'aquí, sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases d'Habitaclia.

0: Lani.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent, i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de sedar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. I nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, I amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran 2. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adernats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el perquè és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? En la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls. Són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles. De nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble, i el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de l'Olles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama. El calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: És una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, la llogava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix a la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Cendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar als tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir 600 metres més amunt els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors un 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglareta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. No anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
0: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa, sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat, o sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belfort, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra, perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I, bueno, quan està ple, pues, tapen i ara pintem a sobre. Mm. Però, bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si som amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors, i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració a aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Bona nit.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: La, la, la. Truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Esmorzar, dinar, berenar i sopar. Si vols estar sa, cap te'n pots descuidar.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
8: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
9: És l'hora del pati.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada navegar sobre la mar blava, escolteu aquest preciós poema que ens allunya de la terra per viatjar sobre les onades.
2: Hola, sóc l'Oxigen. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu Cançó de mar. I l'ha escrit Celilla Vina Minyas Olivella. L'he triat perquè m'agrada molt el mar. Quin glob de llimona verda té el mar al mes de gener? Llisca la nau i la vela infla l'aire mariner. Adeu port, rosa i taverna. Déu em va fer mariner. Oh, quin blau de fondalada a l'agost per navegar. I com se endinsa la barca. I que hermós és el remar. Adeu, vinya, amiga, cara. Déu em feu home de mar.
1: Has escollit un poema preciós, Roxy. Moltíssimes gràcies per llegir poesia al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: I parlant d'emocions...
5: 43.
4: Exacte.

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible. Els lectors

0: Hola, vull encarregar postres per diumenge. Què em recomana?
1: Amb qualsevol de les especialitats de pastisseria quedarà molt bé. Ja sap que treballem amb els millors productes i amb l'ofici dels mestres pastissers.
2: El cap de setmana, regalis el plaer d'un bon pastís. Federació Catalana de Gremis de Pastisseria.

0: Ja n'hi ha prou.
1: Feu mal de cap.
0: Mal de cap.
2: Van xisclar el Poliol i la camamilla amb els nervis de punta.
3: Aquí cal una mica de disciplina,
2: digué l'olla grossa que es considerava la directora. El cassó va colpejar amb el seu cap rodó una paella.
4: Bang, bang, bang.
5: Us en recordeu?
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
8: Així que em vols parlar, Àngels, de l'Alzheimer.
9: Hola, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Com estàs?
9: Molt bé, molt contenta, una mica cansada, perquè et volia parlar de l'Alzheimer, de l'Associació d'Alzheimer de Badalona.
8: Sí, sí. Bueno, espera un segon, que saludo l'Anna Verdaguer.
9: I tant, perdona.
8: Que si no dirà, vinc aquí, no em saluda ni res. Hola, Anna.
9: Hola, bona tarda.
8: Són les tietes. Ai, m'agrada dir-ho, això. Em fa com cosa, però m'agrada dir-ho. Què ho feu amb aquesta associació de Badalona?
9: Aquesta associació és molt petita. Som tots molt... Molts, tots pràcticament són voluntaris, a part del psicòleg i gent professional del tema, no, però la resta són voluntaris. I fa ja molts anys que fem coses per vendre, per vendre, no ho dic bé, per col·laborar amb l'associació.
8: Okay.
9: Tenim gent que és una artistassa i sempre s'inventa el que faci falta per reciclar i poder fer coses boníssimes. Aquest any han fet unes bosses d'aquestes impermeables per portar a dins del bolso per si vas a comprar el pa o el que faci falta.
8: Molt bé, molt bé.
9: Amb paraigües reciclats.
8: Ah, que bonic.
9: Molt bonic. Hem tingut tota la gent de Badalona portant-nos a paraigües vells, atrotinats, més nous, més vells. Tot estupendo. Llavors ha sigut la feinada de tots els voluntaris de desmuntar-los, de rentar-los, de descosir-los i fer unes magnífiques bosses que se'ns han anat de les mans, com aquell diu, se me la lleven de la mano.
8: Ha passat el mateix.
9: Ha passat això. Estem tots molt contents i m'agrada molt que tota la gent que ens escolti ho sàpiga, perquè ens han ajudat molta gent i ha sortit estupendo la idea.
8: Que maco, eh? Que maco fer això, que maco que les coses surtin bé, que maco col·laborar, no?
9: I tant,
8: i tant. I vosaltres, si alguna cosa estem veient és que us agrada la marxa, vull dir, no pareu quietes, que això està molt bé, amb la qual cosa...
9: No podem parar, perquè si parem no engeguem. No podem parar.
8: No pot ser això, no pot ser. Escolta'm, m'heu dit que no us agrada el futbol a vosaltres.
9: No.
8: Tu sí que a casa se'n parla o no tampoc?
9: No, forofos i fanàtics no ho som.
8: Ja.
9: El que passa que l'època Messi, érem com tots, érem tietes d'en Messi, quasi.
8: Clar.
9: Perquè allò era un miracle, no?
8: Clar.
9: I molt al principi, fa anys que jo recordo, que arribàvem a veure futbol a casa dels amics i anàvem a fer la paella i anàvem a veure el futbol perquè el Messi feia meravelles. A part d'això, res més. A part d'això, res més.
8: Jo no sé si és una cosa, a mi m'està passant que segons em vaig fent gran, cada vegada m'agrada més la paella.
9: Mira, doncs això.
8: És allò com que fa diumenge, que és una expressió que m'encanta.
9: Sí,
8: el fa diumenge, no?
9: El vermut fa diumenge.
8: El vermut fa, sí. Sí.
9: No pot faltar.
8: Jo tinc algun amic que diu que el menú fa migdia més aviat, perquè diguem que no cal que esperar el diumenge per fer el vermut, no? Però està bé. Escolteu-me. Sí. I després l'altre tema és que, com esteu, que em vaig apuntar coses que vull comentar amb vosaltres, és el tema de les tecnologies. La pregunta avui és si sou modernes o no sou modernes.
9: No, jo no som molt modernes. No estic d'acord amb ella. Sí, som modernes.
8: Sí, sou modernes.
9: Ens costarà més o ens costarà menys.
8: Ja.
9: Però precisament ella, a més, escolta'm, s'hi posa i ho treu. I jo al darrere.
10: Con todos los esfuerzos.
9: No podem perdre el fil.
10: No
9: podem deixar de fer coses boniques de les nostres èpoques i tot això. No podem deixar ni oblidar-ho.
8: Ja.
9: Però ens hem de posar al dia.
8: Avui saludarem a una periodista que és referent absolutament amb el tema de la moda, com és la Gina Tost. És periodista, és comunicadora especialitzada en tecnologia, videojocs, mobile, startups, una mica totes aquestes coses, per saber el que ha de fer una persona si vol ser moderna. I aleshores comprovarem una... M'heu d'ajudar amb l'entrevista, eh?
9: Vale.
8: Estem d'acord?
9: Sí,
8: fareu preguntes, també.
9: Bueno,
10: i tant. Sí, sí.
8: No?
10: I tant.
8: Vinga, Gina Tost, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
8: Com estàs? Tot bé?
11: Molt bé, sí, sí.
8: Tens el difícil comès, Gina, d'explicar-nos a mi, a tota l'audiència i sobretot a les nostres tietes, què és el que li cal a una persona avui per ser moderna.
11: Ostres, a nivell tecnològic jo crec que el més modern actualment és no tenir mòbil, no tenir res.
8: Ja.
9: Ja ha donat la volta.
8: Ja, has vist? I ara em dirà... I ara em dirà que els pantalons a la pota d'elefant, no? I aleshores ja tenim l'home més modern de Catalunya, no?
11: Sí, una mica, no. La veritat és que vivim rodejats de molta tecnologia i a vegades sembla que el més modern sigui fer el que se'n diu el detox digital, que és deixar-se de telèfons mòbils, de tauletes, d'ordinadors, d'internet, anar a la muntanya a fer formatge. Però no, si voleu us ajudo.
8: Vinga, ajuda'ns una miqueta, no? Una persona moderna avui què no li pot faltar?
11: Doncs per començar un telèfon mòbil, que és com un ordinador petitet on abans parlàvem per telèfon i ara fem qualsevol cosa menys parlar per telèfon.
8: És veritat, perquè vosaltres teniu un smartphone d'aquests que es diu, no?
11: Sí, exacte.
8: No, espera, que
9: smartphone... No sé, tu, ara no sé si
8: smartphone és smartphone no és la marca. No és la marca. No, sí, són smartphones, això que teniu vosaltres, sí.
9: I realment no parlem per telèfon.
8: No? Què feu?
9: WhatsApps, Telegram... WhatsApp.
10: No? Jo la veritat és que fins i tot ara, parlant en sèrio, l'ordinador ja l'engego molt poc. Tot ho faig amb el mòbil.
8: És veritat,
10: això.
8: Això ens passa a tots, no, Gina?
11: Sí, la veritat és que, excepte moltes vegades per treballar, l'ordinador l'engeguem poc, i molta gent treballa des del mòbil, eh? Ho haureu vist al tren, ho haureu vist al transport públic, no? Fins i tot als parcs, gent prenent el sol o menjant-se el tàper, enganxats al telèfon mòbil, l'envien correus electrònics.
8: Déu-n'hi-do. Va, tenim el telèfon mòbil, el tenim. L'smartphone el tenim. Què més, Gina?
11: Doncs mira, us faltaria potser un rellotge intel·ligent.
8: Teniu rellotges intel·ligents? Ah, mira-la. Sí? No?
9: Sí.
8: L'Àngel, sí.
9: Sí. Ja porto 7.475 passes avui.
8: Ah, sí?
9: Que he estat molt assentada amb les bosses de l'Alzheimer, però sí.
8: Molt bé. O sigui, això està molt bé per saber si es camina... Home, diguem que té altres aplicacions al smartwatch, no?
9: Sí.
11: Sí, i sempre n'hi ha uns que són com més esportistes, no? Que serien com els Garmin, que sobretot que són així, que et calculen fins si busseges, si te'n vas al...
9: Sí, aquest també.
8: Perdona un moment, perquè l'Anna està flipant ara mateix. Jo tinc un rellotge d'aquests. I estàs flipant amb aquest rellotge.
10: Sí, és que jo havia vist aquest de l'Àngels. O aquests que són de l'Apple, que et són al mòbil aquí en el...
8: Igual, aquest també, eh?
10: Ah, i aquell també.
8: Però aquest, a més, si fas esport, saps? Et detecta quin esport fas i et diu, estàs entrenando. Bueno, t'ho diu en castellà, en català, en l'idioma que tu vulguis, no? I aleshores et diu quantes braçades has fet, quantes tones...
10: Sí, sí.
9: El meu també m'ho diu. A més em diu, camina, belluga't.
8: De tant en tant, no?
9: Fes moviment de braços.
8: Sí, també t'ho diu. Gina, anem bé. Aquí teniu el 50%.
11: És especial per tietes, això.
8: Veus?
9: Home, i tant.
8: És això el que estem fent.
11: A més, té un sensor que detecta si caus.
10: Això aniria bé, veus?
8: Sabeu el que va molt bé d'aquest rellotge? Que vibra quan t'allunyes del telèfon. Saps quan marxes de casa? No, això, poca broma, que no hi ha hagut de tornar a vegades jo amb l'ascensor a casa, perquè a mi em vibra quan estic a l'ascensor.
9: I et diu,
8: Que t'has deixat cuidat el mòbil. Aleshores, que et passes tota l'estona allò vibrant. Vull dir, no.
9: Bueno, mira, de vegades, oi?
8: Què?
9: Oh, mira, no ho sé.
8: Mira, està bé.
9: Està bé.
8: Una mica de vibració. Però sí, sempre,
9: tant,
8: va bé, no?
9: Sempre va bé.
8: Totalment d'acord. Molt bé, Gina. Perdona. Estàvem amb el tema de vibracions de l'smartwatch.
11: Sí, però mira, també existeixen mascaretes intel·ligents.
9: Ei.
11: Que fan amb filtres i electrònica, xips i tal, netegen l'aire que arriba a dins de la mascareta perquè encara arribi més net.
8: Ostres, això està bé.
9: Molt bé.
8: I això jo no ho sabia.
10: Les venen a les farmàcies?
9: No.
11: Clar, és la que jo conec, és de la marca LG, també en té Xiaomi, i aleshores ho venen en botigues, jo crec, més electròniques.
8: Vale. La mascareta de la marca LG?
9: Com els...
11: Sí.
8: Curiosíssim, no? Curiosíssim.
11: Televisions.
8: Bé, mascaretes jo crec que cap de nosaltres en té d'aquestes. O sigui, ara hi ha poso un negatiu. Jo tenia un professor que et posava positius o negatius. Ara posaré un negatiu en general aquí. Molt bé, què més, Gina?
11: Mira, jo crec que podríem parlar també de la casa connectada, que són aquelles cases que tenen sensors i diferents dispositius per activar-se i desactivar-se. Heu vist, per exemple, moltes vegades l'Alexa, no? Allò.
9: Sí.
11: Alexa, engega les llums del menjador, obre les persianes.
8: Sí. Jo tinc un amic que té una filla que es diu Alexia. I no veig el cachondeo en aquella casa, pobra. No, de veritat ho dic, eh? Sí. Clar, és veritat. O altres coses que passa a vegades divertit, perquè hi ha l'Alexia, però també hi ha l'OK Google.
9: Sí, sabeu, sí, OK Google?
8: Sí.
9: OK Google.
8: Sí, però és que a casa meva ha arribat a passar un dia en concret a dir OK Google, fer una pregunta i que contestessin quatre telèfons a la vegada.
9: Ah, quina bona.
8: Això pot passar, no, Gina?
11: Sí, de fet, jo a casa tinc el Siri i a mi el Siri em detecta la meva veu i en el meu marit el detecta el seu Siri. Per tant, si jo parlo, el seu telèfon o el seu altaveu mai em contesta a mi. Sempre em contesta el meu.
8: Però és que tu ja estàs a un altre nivell. Sí, vull dir, o sigui, tu estàs en el nivell de modernó avançada. No?
11: Em detecta.
8: Et detecta directament. O sigui que els aparells aquests et poden detectar a tu.
11: Sí, exacte, per la veu que tens.
9: La veu.
8: Ah, curiosíssim, eh? Què et sembla, Anna?
10: A mi em sembla fantàstic.
8: Teniu Alexes o coses d'aquestes
10: no,
8: a casa?
10: No, jo m'he canviat les persianes aquest estiu, les he posat elèctriques, perquè abans eren amb corda. Clar. És el que tinc més modern.
8: Més modern. Més modern.
10: No tinc l'Alexa ni res, però tinc les persianes, però toco un botó, baixen, pugen...
8: O sigui, tu tens Alexia... Ai, Alexia, Alexa a casa o no?
9: No, tinc la Siri, jo no la tinc, el meu home, que el meu home té no sé quants ordinadors allà a la taula.
8: Tu no l'utilitzes?
9: No, jo no.
8: Saps per què van molt bé? Gina, no sé si estarem d'acord. Per cuinar.
11: Per dir, Siri...
8: Avisa'm en 5 minuts. És perfecte. Ai, això us ha agradat, eh?
9: Molt bé.
8: Saps allò, la pasta, per exemple, no? Que la pasta, com la deixis un minut més del compte, ja no està bona. T'avisa, no en diu treu la pasta, no, que ja és una qüestió de temps, ja t'ho acabaran dient també. No, t'ho podrien dir. Ara que penso, hi ha una manera de fer-ho perquè t'ho pot dir. Però és igual. Molt bé. Té altres aplicacions, però, eh?
9: I tant.
11: Sí, sí.
8: Molt bé.
11: De fet, hi ha moltíssimes aplicacions, però mira, jo a part tinc les bombetes de casa meva, són intel·ligents, i jo arribo a casa i les bombetes em detecten i obren la llum d'allà on soc.
8: Caram.
11: Si, per exemple, a més, si són les 7 de la tarda, n'obrirà una, i si són les 7 del matí, que és quan em llevo, n'obrirà unes altres. I, per tant, el problema és quan ve algú de fora, que no sóc jo ni les persones que vivim habitualment a casa meva, que tenen un problema. Cada vegada que han d'engegar la llum del menjador, que no saben com fer-ho.
8: Pobres, pobres. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fi, jo crec que estem fent un detall prou ampli del que significa ser modern.
10: Sí, sí.
8: No sé, Gina, si creus que hi hauríem d'afegir-hi una darrera qüestió.
11: Home, jo crec que cada setmana van sortint coses noves. En breu tenim aquí ja el nou iPhone, tindrem aquí, d'aquí al febrer tindrem el nou Mobile World Congress amb noves novetats. Ara mateix hi ha una crisi amb xips, els xips que porten totes les coses electròniques.
8: Sí, que no se'n troben, no?
11: No, no, hi ha tanta demanda, hem pujat tant la demanda, un 30%, que ara mateix, si tu vols fabricar qualsevol dispositiu, vas molt lent, perquè clar, els necessiten pels cotxes, per les consoles, per les mascaretes, per qualsevol cosa. I Corea del Sud i Taiwan, que són els dos països que més xips fabriquen, no donen a l'abast. No es donen a l'abast. I clar, ara hi ha un problema que això afecta bé a tothom. O sigui, digueu-li a qualsevol persona de 16 anys que es vulgui comprar la PlayStation 5, que no n'hi ha. Per què no hi ha xips?
8: Que fort, eh? Que fort, que fort. Gina, ha estat de veritat un plaer saludar-te i tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
11: Hola.
8: Gràcies,
9: adeu, Gina,
8: fins aviat,
9: adeu,
8: bon dia.
9: Adeu,
8: adeu. Què dius?
9: Coses hem après en poca estona.
8: Has vist què és el que t'ha cridat més l'atenció a tot això?
9: Bueno, a mi lo de la casa connectada, que tu entris i t'obrin les llums, està fantàstic, m'ha agradat moltíssim i li proposaré al meu home que s'ho vagi mirant.
8: Sí, home, si teniu l'Alexa, això ja és només una qüestió de bombetes.
9: Clar,
8: eh?
9: i tant.
8: És fàcil.
9: Sí, molt bé.
10: És com una pel·lícula de ciència-ficció, ja hem arribat.
9: Sí.
10: Eh? Ja hem arribat a la ciència-ficció.
8: Però fixeu-vos, l'altre dia vam estar parlant d'aquella nau que ha pujat a l'espai, ha estat 3 dies donant voltes, sense... Anava a dir astronautes, clar, l'altre dia ens van corregir amb tota la raó, en el mateix moment que una persona puja a una nau i arriba a l'espai, ja és un astronauta.
9: Exacte.
8: Però parlàvem de població civil, com si ara nosaltres tres, imagina't, no ens anem, nosaltres tres, diu, on vas? Diu, me'n vaig 3 dies a l'espai. No? Si és que ja vivim amb la ciència-ficció.
9: Totalment.
10: Sí, és veritat.
8: No?
9: Sí.
8: Us en recordeu l'any 2000, quan havia d'arribar l'any 2000, que estava tothom espantat a veure què havia de passar, no?
10: Sí, els avions havien de caure, els trens de deixar de funcionar. Sí, sí, era com tot molt estrany. Però jo me'n recordo quan era jove que vaig llegir aquest llibre fantàstic 1984.
8: De l'Orwell, no?
10: 1984.
8: Ja veus.
10: Buah, si fa anys que ho hem passat, no? I llavors ja semblava allò que arribava, jo què sé. I ara, lo del 2000, però, per exemple, el que ara aquesta noia anava explicant, penses, és que això ja hi ha gent que ho té a casa, això. Oh, que entris i se t'obri la llum, de que li diguis a l'Alexia, Alexia, no sé què. És fantàstic, això. És fantàstic. M'encanta a mi. Jo em faria un lío, però m'encanta.
8: No, és que és fàcil. Quan tens l'Alexa allò funcionant, és fàcil. L'Alexa o el Siri o l'OK Google, perquè només li fas una pregunta i et respon. O sigui, és la tecnologia en aquest sentit més senzilla. Perquè l'altre sí que abans parlàvem, no?, de dificultat que es pot significar accedir a una pàgina web, per exemple, o una aplicació. Però en aquest cas és simplement preguntar, no? Clar, és veritat que a vegades jo he vist situacions divertides de gent que se n'oblida que és una màquina i acaba parlant allò com si en realitat ho entengués, no? Que és fàcil.
10: Bueno, jo li hablo a la rumba, eh?
9: Ah, i tant.
10: Jo tinc una rumba i jo li parlo a la
8: rumba. Perdona, si tens una rumba, no és ja que només tinguis una finestra com una persiana elèctrica. La rumba ja és un què?
10: I la rumba jo li parlo, li dic, com vas? Per aquí? Tira cap allà, tira cap allà.
9: Sí, sí, és així.
8: No, no, la pregunta és, i et contesta.
9: Sí, llavors ja aniríem una mica...
8: Sí, no, estaríem parlant d'una altra cosa. Estaríem parlant d'una altra cosa, no?
10: Sí, sí, sí.
9: Però realment, jo crec que ens anem habituant a tot el que ens va arribant, ens costarà més o menys, però ens acostumem a tal manera que agafes el mòbil i agafes una... Això, perdona, agafes això i fas així. O sigui, vols obrir-ho i dius, això, ai, no, que això és un llibre.
8: El que ha fet és, ha agafat la llibreta, sí, sí, que té el damunt, és que com estem a la ràdio, la gent, això que acabes de fer, no t'ha vist. Diu, això que ha fet és, ha agafat la llibreta i ha intentat passar pàgina com amb el dit estirat, sabeu allò, com passem les fotos
9: sí,
8: al...
9: Sí, anem passant al mòbil, les pàgines.
10: O quan les vols obrir al mòbil, tu t'ensenyen una foto de paper ara i fas així, amb el dit també intentant obrir-la, no? Ja. No.
8: Que fort,
10: és analògic, això.
9: Però llavors tenim els nets que això ho fan anar com aquell carrer.
8: Sí, eh?
9: Vull dir, a mi m'agafa el meu net la tablet i dic, però ja l'has obert? Sí, clar, i jo vull això, i ja sap el que vol, el que no vol, i és fantàstic.
8: És al·lucinant com efectivament entenen sent tan petits, coses que a nosaltres ens costen molt més, no?
9: Sí,
8: o parlàvem abans, no?
9: Sí, sí.
8: No ho sé, en fi...
10: Són tecnològics, són nens tecnològics, ho saben, neixen ja, com dic jo, amb el mòbil a la mà, ho saben a fer anar perfectament.
9: I jo no sé què li deien a la Pepa, i diu, pues pregunta-li el mòbil, iaia. Dic, pues vale, ara li pregunto.
8: Però és veritat. O sigui, l'altre dia jo estava...
9: La Pepa té 3 anys.
8: I diu, pregunta-li al mòbil.
9: Pregunta-li al mòbil.
8: Clar, ella, però si és el que fem ara tots.
9: Sí.
8: No,
9: sí,
8: no
9: sí,
8: saps
9: sí.
8: Alguna cosa, li vas a preguntar al mòbil,
10: sí,
8: no?
10: Sí, sí, sí, sí.
9: Però ens hem de posar al dia. Jo crec que ens hem de posar al dia sense perdre les coses bones que hem après dels nostres pares, de les nostres èpoques, i tot dona vida a les coses, no?
8: No us passa una mica, de tota manera, que... segons ens anem fent grans, perdem la memòria històrica? És a dir, que quan parlem de la gent jove, parlem de la gent jove com si fossin uns no sé què, i de sobte recordes com eres tu, i dius, però si eren pitjor, no? Que jo sóc un gran fan de la gent jove d'ara, perquè em sembla molt més sana que nosaltres, molt més sana que generacions prèvies, que, i a més ho tenen molt més difícil que les noves tecnologies, que la quantitat de substàncies que hi ha por ahí. En canvi, hi ha molta gent molt sana tirant endavant, i que no passa res. No? I agafem el... No ho sé.
10: Bueno, el que passa que això passa com en tot. Que només sentim les notícies de quan fan alguna cosa dolenta.
8: Clar.
10: Quan fan el botellón, quan atracen a no sé qui,
8: quan
10: li foten una pallissa no sé quan, però no surten les notícies de la quantitat de gent jove que està treballant a ONGs, que està estudiant, que... Això no surt, perquè
8: deixa'm
10: això...
8: Que et digui, es pot fer el botellón i ser una persona fantàstica. Vull dir,
10: sí, però només treuen la notícia en negatiu.
8: Clar.
9: I posem a l'estereotip de gent clar. Que sap que fer això...
8: No heu fet el botellón mai, vosaltres?
9: Jo no.
10: No.
8: Mai?
9: Però he sortit i m'ho he passat molt bé, eh?
8: Sí? No,
9: sí.
8: Com us divertíeu, vosaltres?
9: Home,
8: quan
9: mira.
8: Quan teníeu 15-20 anys.
9: Mira. Ràdio Vila-Sacra. Jo me n'anava a treballar.
8: Ens faltarà temps, eh? Però ens queden 5 minuts i aquest tema és molt xulo.
10: Ui, ja jo me n'anava ara... per la setmana que ve.
8: Sí.
9: A treballar. Al matí per guanyar calarons.
8: Ja.
9: M'anava a muntar a cavall.
8: Sí.
9: M'anava a la piscina i després m'anava a la discoteca.
8: Sí.
9: Això era el meu diumenge a la tarda.
8: Que guai.
10: Això de fer botellón, és que tampoc hi havia... No sé, no teníem la necessitat aquesta de beure... No sé, tampoc no bevíem tant. I a les 3 de la matinada les discoteques tancaven.
8: Ja.
10: A les 3 ja havies de tornar cap a casa, les discoteques.
8: Jo vaig arribar una mica després, eh? La meva època
10: sí, home,
8: ja tancava
10: bastant
8: més tard.
10: No ens comparis.
8: Escolta, seguirem parlant d'això, eh? Aquest tema m'agrada molt, eh?
10: Sí, sí.
8: Va, la setmana vinent parlarem tranquil·lament sobre com us divertíeu, on sortíeu, com veu conèixer la vostra parella.
10: Oh.
8: No? Deu tenir molts nòvios?
10: No, jo no. Jo... Algun.
8: Està molt bé. Només ens queda un minut. Ho heu passat bé avui o no?
9: Molt bé, se'ns fa molt curt, això.
8: 20 minuts, eh? Portem 20 minuts.
9: Però molt curt. Mira què et dic, què vols que et digui?
8: Ah, no ho sé, ho reformularem. O sigui, potser... feu memòria, eh? De com...
10: La setmana que ve.
8: Vinga. Anna Verdaguer, Àngels Puig, un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
10: A vosaltres.
0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Què, què?
12: Que això és Ràdio Vila Sacra.
13: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
13: Queda clar. Hey!
14: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Bona nit.
1: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
2: A igual que la garrafa, la sardina no hi pot faltar en una cantada de taverna. És d'aquelles que s'anomenen picaresques, de fer broma i de gresca. Amb una tornada que es va repetint, tingueu cuidado amb la sardina, tot el que s'explica va relacionat amb aquest peix. La composició és obra del palamosí Joaquim Oliveres. També podem trobar que algun que altre grup en faci variacions a la lletra. Els pescadors de l'Escala la varen incloure en el seu primer treball, Cants de taverna, de l'any 1976, on s'hi poden trobar temes d'aquest estil que els va fer famosos. I seran els escalencs els que ens la canten.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les altes temperatures registrades aquesta setmana fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica Pere Joan Álvarez.
2: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
3: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022, i estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
2: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Yee-haw, Grashnikers!
2: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
3: Sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre, una edició, la d'avui, en què farem una mica de recordatori o anirem enrere en la història de la novel·la o de la publicació, en la història dels clàssics, va, i com a clàssics, què s'ha d'entendre per clàssics i quin ha tingut cura al nostre país. Avui filtrarem aquesta entrevista a través de la Casa dels Clàssics. El seu director és en Raül Garriga Said. En Raül, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal?
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Què és un clàssic, Raül?
4: Un clàssic al capdavall? Només és una paraula que fem servir per referir-nos a llibres que encara ens interessen, no? Llibres que estranyament continuen sent contemporanis nostres encara que s'hagin escrit doncs, fa segles. I per tant, de clàssics n'hi ha de moltes menes diferents i amb molts estils diferents i no són segurament la cosa més diversa que hi ha. No hi ha una essència clàssica que tots comparteixin, diria.
3: A Catalunya tenim la Casa dels Clàssics. En Raül n'és el director. Director? President? Sí. Com? President. President de la Casa dels Clàssics, que, per entendre'ns, això ens hauríem de remuntar als anys 20 del segle passat, parlant-ne, doncs, que serà el fil conductor de l'entrevista d'avui. Què és la Casa dels Clàssics?
4: Sí, és un projecte que en la seva part més antiga comença als anys 20, com deies. El 1922 es va anunciar una col·lecció de clàssics grecs i llatins sota el nom de Fundació Bernat Metge, la col·lecció dels clàssics grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge. I era un projecte promogut pel polític i mecenes Francesc Cambó i dirigit en aquell moment per una persona molt jove, tenia uns 25 anys, Joan Estelric, que era un intel·lectual mallorquí, activista cultural, humanista, autodidacta, una personalitat molt, molt curiosa, molt interessant. I Joan Estelric, aquell 1922, va publicar un manifest per anunciar aquesta nova col·lecció i va explicar que l'objectiu de la col·lecció Bernat Metge era continuar la feina allà on l'havia deixat Bernat Metge mateix, és a dir, allà on Bernat Metge havia començat a intuir l'humanisme, havia començat a intuir el Renaixement, havia començat a intuir els clàssics, doncs allà és on s'havia de continuar la tasca de traduir els clàssics i de, d'alguna manera, posar a prova la llengua catalana, obligant-la doncs, a traduir Ciceró, o a traduir Sèneca, a traduir Homer, o a traduir Plató. I per tant era un projecte molt ambiciós, era un projecte que el que volia fer era construir una gran col·lecció de clàssics com en aquell moment començaven a existir en anglès o en francès, però fer-ho en una llengua que en aquell moment encara no tenia, per exemple, diccionari normatiu. O sigui, que era tota una aventura que molta gent d'aquell moment van veure com una temeritat, una mica. Però el fet és que un any després, el 1922, ja van sortir els primers volums. El primer volum va ser el de la natura de Lucreci, en traducció de Joaquim Balcells, i de fet fins a la guerra el projecte no va fer més que créixer i van col·laborar els millors humanistes del moment, gent com Carles Riba, com Joan Creixells, com Anna Maria de Saavedra, Adela Maria Trepat. Per tant, va ser un projecte que va unir molts esforços, moltes energies, perquè jo crec no només per l'interès purament intel·lectual del projecte, sinó perquè anava acompanyat d'una certa sensació de missió, de complir una missió històrica. De fet, Carles Riba, quan parlava de la Bernat Metge, deia que el que feien amb la Bernat Metge era sortir a la recerca del temps perdut. O sigui, allò que la cultura catalana durant segles no havia fet, que era estar íntimament connectada amb la cultura universal, doncs es tractava de fer-ho en pocs anys, no? amb una activitat intensa i frenètica.
3: I avui, ja en ple segle XXI, De què consta la col·lecció Bernat Metge? O dir, qui és avui la Fundació Bernat Metge i la Casa dels Clàssics?
4: Avui dia la Bernat Metge ja té gairebé 450 volums, és a dir que no, realment pràcticament no hi ha hagut interrupcions. Els primers anys de la postguerra van ser els anys més difícils, on sí que es va deixar de publicar, però ha anat publicant sempre. I actualment aquesta col·lecció Bernat Metge forma part del projecte de la Casa dels Clàssics, que és un projecte que va néixer el 2017, que inclou la col·lecció Bernat Metge i que de fet té com a missió fonamental donar continuïtat a la Bernat Metge, fer que cada any es vagin publicant volums, cada any es publiquen 4 títols nous a la Bernat Metge, però a més la Casa dels Clàssics també publica la col·lecció Bernat Metge Universal, per exemple, que és una col·lecció nova de clàssics universals on es poden publicar alguns clàssics antics com la Ilíada o ara per exemple l'Orestea d'Èsquil que acaba de sortir, però també hem publicat la Cartoixa de Parma de Stendhal, o hem publicat Middlemarch de George Eliot o Cap al far de Virginia Woolf. Per tant, aquesta nova col·lecció, la Bernat Metge Universal, parteix d'una visió de clàssic molt més àmplia que no pas la dels clàssics grecs i llatins i prou. La Casa dels Clàssics també té una altra col·lecció una col·lecció, diguem-ne, no ben bé de butxaca, però sí una col·lecció econòmica, que és la Bernat Metge Essencial, també amb clàssics grecs i llatins, i també organitza tot d'activitats i especialment un festival, el Festival Clàssics, que el que pretén és fer sortir els clàssics dels llibres també i fer-los arribar al món de la música, al món del teatre, al món de les lectures dramatitzades. I per tant, ara mateix la Casa dels Clàssics és un projecte d'edició i de difusió dels clàssics en un sentit molt ampli.
3: D'alguna manera és un projecte que posa la literatura, o la, més que la literatura, la llengua catalana al costat de les grans llengües de prestigi. És una col·lecció de prestigi, és una col·lecció per dir, en català es pot editar tot i les grans obres han de ser-hi amb una cultura que es prestigi una mica, no?
4: Sí, hi ha aquesta idea, hi ha la idea que els clàssics són una manera de connectar amb la cultura universal, per dir-ho així. Hi ha, de fet, si ho mirem fredament, clar, jo hi treballo i ja hi estic molt acostumat, però si mirem fredament la mera existència de la Bernat Metge, i és pràcticament un miracle, vull dir, que hi hagi una col·lecció de clàssics grecs i llatins en català de gairebé 450 volums ara mateix, és una cosa realment insòlita, i a Europa no hi ha tantes llengües que tinguin una col·lecció d'aquest tipus. I és una col·lecció que si existeix, jo crec que hi ha moltes raons a darrere. Hi ha la feina que hi van posar els primers col·laboradors, hi ha el mecenatge de Francesc Cambó, hi ha totes aquestes coses, però sobretot si existeix, crec que és per l'entusiasme que va despertar des del començament, per la sensació que tothom tenia que aquella col·lecció era massa important per fer-la desaparèixer, no? Que era una cosa que s'havia de salvar costés el que costés. I això es veu molt fins i tot durant la guerra, que és un moment molt difícil per la col·lecció Bernat Metge, perquè en aquell moment Francesc Cambó, que és a l'estranger, veu com li ocupen casa seva a Barcelona, decideix donar suport al bàndol franquista, Carles Ribas queda a Barcelona dirigint la col·lecció Bernat Metge, la Generalitat Republicana expropia la Bernat Metge, la relació entre Cambó i Carles Ribas en aquell moment era dificilíssima, però tot i això tothom té la consciència que allò ha de continuar d'alguna manera, passi el que passi políticament, allò ha de continuar, i és molt impressionant veure-ho, això, no? Quan un projecte d'aquest tipus desperta tant consens, no? I desperta d'alguna manera tantes passions i tant d'entusiasme, doncs és senyal que hi ha alguna cosa important aquí.
3: Home, no sé si es podria destacar algun fet o de la cronologia d'aquest segle, ja des que es va fundar la col·lecció, que va néixer, de fet, no sé si ja érem en temps de dictadura de Primo de Rivera, i aquells anys inicials, amb un moment històric també prou convuls o prou delicat, salvar els anys de república, salvar els 40 anys, els 3 anys de guerra civil, els 40 anys de franquisme, per arribar fins als nostres dies i mantenir-se viu arriba amb tot aquest bagatge, dius, home, és evident que havia de ser una cosa grossa, una cosa gran, important, i afortunadament, com comentaves, va tenir els consensos necessaris com perquè no es destruís la feina feta. De cada època, no sé si és destacable algun ítem, alguna data clau fixa, dius, home, s'ha fet gran o s'ha pogut mantenir fins ara perquè va passar això, va passar allò, va passar.
4: Potser el començament de tot, una cosa curiosa que passa als anys 20, és que el primer volum surt poc abans del cop d'estat de Primo de Rivera, surt a la primavera del 23, però al setembre del 23 ja té lloc el cop d'estat, i la dictadura de Primo de Rivera, que en molts sentits va ser molt repressiva amb les institucions, amb les associacions, etc., amb el món editorial no ho va ser, és a dir, no va ser com la dictadura franquista després, que va destruir directament el món editorial català, i per tant moltes editorials van poder continuar publicant, fins al punt que durant aquells anys la Bernat Metge, subscriure's a la Bernat Metge era una mena d'acte patriòtic, no? O sigui, com que no es podia fer política, doncs subscriure's a la Bernat Metge era una manera de donar suport, doncs, a una cultura democràtica, catalana, etc. Hi ha un llibret molt divertit d'en Jaume Miravitlles, de l'any 31, si no em falla la memòria, que es titula Contra la cultura burgesa. Jaume Miravitlles era comunista, havia entrat per Prats de Molló amb Francesc Macià, bueno, ho havia intentat, vaja. Era un independentista, era una persona molt, molt inquieta i molt interessant, i en aquest llibret Contra la cultura burgesa, l'any 31, sí, quan ja s'havia proclamat la república i ja hi havia la possibilitat de fer política, ell deia, per sort ja ha passat aquella època horrorosa en què els anarquistes l'únic que podien fer per fer la revolució era subscriure's a la Bernat Metge. I, o sigui, que durant un temps la Bernat Metge va fer de substitut, diguéssim, de la política, per dir-ho així. Després, als anys 30, l'època de la república, és una època molt diferent. És una època que, per mi, si hagués de triar una data, diria l'any 34, que és quan es publica l'últim volum de Les tragèdies d'Èsquil, de Riba, de l'Orestea, que és un moment en què, a banda de publicar-se un volum que és excepcional en termes literaris, en aquest volum Riba hi va escriure una introducció en què presentava la tragèdia d'Èsquil com una tragèdia partidària de la democràcia, com una defensa de la llibertat. I clar, això ho fa l'any 34, en un moment en què els autoritarismes s'estan escampant per tota Europa, des de la Unió Soviètica fins als feixismes de l'Europa occidental, que es comencen a acostar-se al poder, o Alemanya i Itàlia ja tenien el poder, i en aquell moment ell tradueix els clàssics, tradueix Èsquil concretament, amb la idea que allò és una manera de defensar la llibertat, que al cap de dos anys es va produir el cop d'estat i va començar la guerra civil també, vull dir que és, fa bastanta impressió veure-ho. Després, durant el franquisme, clar, van passar moltes coses. Una és que quan es va morir Francesc Cambó, la seva filla, Helena Cambó, i el seu gendre, Ramon Guardans, van veure que la Bernat Metge era una cosa massa important per deixar-la morir, diguéssim. No, en principi no tenien cap obligació de continuar-la, però van decidir continuar-la. I després, l'any 59, que és quan es va morir Carles Riba, es va constituir un consell directiu amb diverses persones, gent com Miquel Dolç, per exemple, o Josep Vergés. Per tant, aquesta gent va fer a partir d'aquell moment la feina de direcció que sempre havia estat concentrada en una persona, primer Joan Estelric i després Carles Riba, i aquest grup de filòlegs que es va constituir en aquell moment van permetre que poguessin continuar sortint volums, i va fer que la Bernat Metge, doncs, continués existint durant la dictadura, tot això. I després, que un altre moment seria començaments del 2000, començaments del 2000, ja, 2017, que és el moment en què es crea la Casa dels Clàssics, amb la idea de tenir una institució més àmplia, una institució que faci més coses, però que conservin el seu nucli la Bernat Metge, no? I aquesta és la situació actual.
3: Avui en dia, disposar que com a país d'una col·lecció com aquesta ha de ser, entenc, com un orgull increïble, però com es fa sostenible, a banda d'administracions públiques que puguin fer alguna aportació, no ho sé, fins a quin nivell? Entenc que continua havent-hi una bona nòmina de subscriptors, és a dir, ara qui ens estigui escoltant en aquesta entrevista digui, home, jo en sabia alguna cosa del Bernat Metge, però no sabia, jo ho veia molt com una cosa del passat, no sabia avui en dia com està. Diu, avui encara hi ha subscriptors que estan, que són com socis protectors, entre cometes, d'aquesta col·lecció i que van rebent les noves traduccions que es vagin publicant, o no sé si també passades com s'hi pot arribar. Quina és la relació de la Bernat Metge amb el lector final?
4: És exactament com dius, eh? La Bernat Metge continua sent una col·lecció sobretot adreçada a subscriptors. També es pot comprar a les llibreries, però és una col·lecció que bàsicament quan surt d'impremta va a les cases dels subscriptors, i per tant els subscriptors són una peça bàsica per mantenir el projecte. Els subscriptors, a banda de rebre els volums nous, que són 4 volums l'any, doncs també tenen facilitats per obtenir volums antics, perquè tota la col·lecció l'anem reimprimint sempre, o sigui, és una col·lecció que no s'exhaureix mai, eh? No es descataloga mai, sempre procurem que tots els volums es puguin adquirir. I, per tant, hi ha aquesta peça dels subscriptors, hi ha, pel que fa a les altres col·leccions, la Bernat Metge Universal, la Bernat Metge Essencial, són col·leccions comercials que es venen a les llibreries i per tant, doncs, depenen dels lectors que trobin. I després tenim també el Festival Clàssics, que són tot de propostes de música, de teatre, de conferències, que es nodreixen, doncs, de la gent que hi assisteix i que compra entrades. I aquest és el plantejament. I hem tingut la sort, de moment, que sobretot la Bernat Metge Universal, que és la col·lecció que té una vocació potser més clara d'arribar al públic general, és una col·lecció que ha anat molt bé, ha anat realment bé, i des del primer volum, que era una Ilíada en verd, que no sembla que una Ilíada en vers hagi de ser un gran èxit comercial, i en realitat ens ha anat realment molt bé.
3: I Raül Garriga Seguit, que està conversant amb nosaltres avui als oficis del llibre, a banda de ser el president de la Casa dels Clàssics, doncs també ha publicat un bon seguit, una bona nòmina d'assajos: l'últim, Aire Lliure, Freger, el 2022, o novel·la, La Profecia, de 2023. Què té ara entre cell i cella, o què té damunt la taula de despatx? Quin projecte més immediat té al forn, en Raül?
4: Bé, ara, de fet, acabo de treure un assaig que es diu La Roca i l'Aire, que és molt recent, que és un assaig sobre art i religió de Llull a Tàpies, un viatge per les coses que m'apassionen una mica, i per tant encara estic en el moment aquest d'acabar de treure un llibre i de no saber exactament cap on aniré. Sempre de projectes n'hi ha molts entre mans, però cal trobar el temps i la manera de fer-los. Però vaja, hi haurà més ficció i més assaig, segur.
3: I com a lector, com és en Raül Garriga Seguit com a lector? Sempre hi ha un clàssic obert, o quines són les seves passions lectores, o les més immediates d'ara recents?
4: Sí, jo diria que sempre tinc obert un llibre més o menys antic i un llibre actual, diria. O sigui, sempre alterno aquestes dues coses i no sabria no fer-ho, eh? Vull dir que només llegir llibres antics tampoc no em satisfà, i només llegir llibres actuals tampoc. I aleshores, no sé, ara aquí som aquí a l'Escala, he vingut a fer una conversa sobre Goethe, i per venir a fer la conversa, doncs, he rellegit les Elegies Romanes de Goethe, o el Viatge a Itàlia, i n'hem parlat una estona. Però també, ara no fa gaire, doncs, he llegit La Campana, d'Iris Murdoch, en la traducció nova que ha tret 1984, una novel·la sensacional, o una novel·la que m'ha alegrat moltíssim, que és La Intrusa, de la Irene Pujades, també una novetat recent. Per tant, estic llegint molt

0: I després de l'entrevista continuem en els oficis del llibre, avui anant d'estrena. D'estrena d'un cicle de càpsules que completen els oficis, dedicada a aquesta càpsula a diccionaris. Obrim el cicle d'aquests diccionaris amb la Judit Cobeña Guàrdia. Judit, què tal?
1: Molt bé, Abel. Molt
0: diccionari bé. D'historiadors de l'art català, valencià, balear. Home, per estrenar un cicle, el nom té la seva aureola.
1: Sí, és un diccionari interessant. Vaig pensar, mira, no comencis així a sac amb literatura i lletres, sinó que parlem de diccionaris. Ara que tancarem com una mica, ens anem ja cap a l'estiu i farem aquests programes, doncs tanquem amb els diccionaris, que hi trobes de tot. Trobes tot allò que està relacionat amb el món a través de la llengua. I us he trobat aquest diccionari, que el podeu trobar en línia, que això és una altra de les coses que em va agradar. És un dels tants que trobeu a dins de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'IEC. I què és això? Doncs mira, un diccionari molt interessant on pots trobar tant, no només els noms, sinó evidentment les trajectòries, allò que han fet, gent que s'ha dedicat a l'art, a l'estudi històric de l'art de Catalunya, a València i a les Balears. Tot això, que té uns orígens, que es confonen amb l'arqueologia i l'antiquària a vegades, doncs aquest diccionari en fa un destilat i trobes un reguitzell de dades molt interessants de passejar-t'hi. Per què van fer aquest diccionari? Doncs mira, perquè volien reunir historiadors de l'art, considerats però de manera àmplia, és a dir, no només els historiadors de l'art sortits de la universitat amb aquest títol, sinó gent que ha exercit i que ha recollit o ens ha explicat l'art en el nostre país. Per tant, doncs trobareu escriptors com el nostre Josep Pla, que ell no tenia metodologia d'historiador, però sí que sabia redactar, i molt bé, monografies. I ens en va fer un tip. Per tant, trobareu semblances d'històries i d'obra importants. Què més? Doncs, bueno, en el DAC, els historiadors de més edat i els ja desapareguts, trobareu que tenen uns articles monogràfics encarregats a un historiador concret que els signa, que són analitzats des de tots els punts de vista. Això també ho trobareu aquí. Per això, aquest diccionari no s'ha d'interpretar l'estat d'aquest diccionari com una obra acabada, És una obra que encara està, és un work in progress, que diríem ara. Segueix. Doncs res, si teniu ganes de conèixer art així en general, de casa nostra, dit en termes països catalans, entreu a la web de l'IEC i busqueu el DAC.
0: El DAC, que és la sigla del Diccionari d'Historiadors de l'Art Català. Diccionari Historiadors Art Català, DHAC. Judit, moltes gràcies. Avui hem estrenat cicle de diccionaris Va la Cosa en aquesta i les properes setmanes. Gràcies.
1: Gràcies.

0: simplement brutal.
1: El telèfon 061 atén situacions de risc per suïcidi a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

0: informació, música, entreteniment.
1: Escolta't.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
4: Hola, sóc l'Ivan. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho he escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic. I també hem fet moll amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
3: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí. Tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Jo no separo la brossa, em fa mandra.
1: Què dius?
2: Doncs en aquest local cuidem els clients reciclant tots els envasos.
1: Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
0: Doncs no. I tu?
1: Clar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
1: Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. Quatre d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
2: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
1: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers amb un centenar de vehicles de suport, i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Ei,
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Tres parts de leig i una guileta, d'eixos que van en bicicleta. Ploreu, xiquets, que part de leig tindreu.
4: On eres tu el dia de l'eclipsi?
5: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.

0: I ara, notícies culturals.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell de Vilarromà.
3: L'origen d'aquest castell, situat a Palamós, al Baix Empordà, és molt antic. Tot i que no es disposa de cap document que determini els seus orígens, el que avui se'n conserva es pot datar en els segles XI i XII, a partir d'una paret amb la tècnica de construcció visigòtica de l'opus spicatum, que són pedres col·locades en forma d'espina de peix.

0: primer va ser la residència de la família Alemany, senyors feudals del castell, fins al 1277, quan en van vendre el bisbe de Girona. Des del 1360 fins al 1411 el va ocupar Ramon d'Arenys per imposició del mateix bisbe. Sembla que la segona meitat del segle XV va estar deshabitat. Per això, quan el 1514 el bisbe Guillem Ramon de Boïl el va lliurar al mercader de Girona, Joan Ribes, el castell amenaçava ruïna. Amb la propietat de la família Ribes, el castell es va conèixer amb el nom de Castell d'en Ribes i es tanca definitivament la dependència directa del castell respecte als bisbes de Girona. La llegenda.
1: El castell de Vilaromà és present en llegendes i històries que ens parlen de bandolers i fantasmes i també del testament de l'últim senyor que el va ocupar. Que el mal no surti d'aquests murs mai més, va deixar dit. Es diu que l'ànima de Pere d'Arlemany, turmentada pels mal comesos, encara deambula pels murs del castell. I també en surt una altra llegenda. Els indígenes defensaven a ultrança la fortalesa, combatuda pels romans, els quals, estranyats per tanta obstinació defensora, van voler parlamentar amb el cap de la tribu. En van obtenir una resposta lacònica i tallant. Val més ser el primer aquí que el segon a Roma.
0: Gràcies a un inventari fet el 1328, se sap que el castell de Vilaromà tenia tres cambres, en una de les quals hi havia un graner, dues cuines, un celler, un estable i un magatzem, a part del pòrtic. En un segon inventari, redactat l'any 1411, arran de la mort del batlle del castell Ramon d'Arenys, es descobreix l'existència d'un nou edifici o cambra que figura amb el nom de Palau. Com a curiositat, entre els estris i altres objectes trobats dins el castell, que demostren l'alt nivell econòmic de la família Arenys, destacarem que la major part de la roba tenia franges de color blau i que els escuts tenien pintats castells i ales. Per a més informació podeu consultar els webs es.geocities.com o palamós-santjoan.org.

0: vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
1: Ara sí que m'ha quedat molt clar, eh?
2: És el millor
3: moment. Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
4: La teva emissora local. El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
5: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
6: Recordem que hi ha diferents telèfons gratuïts i confidencials i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.
7: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
8: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
9: Pessigolles.
10: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
11: Aquest estiu escapa't a l'espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
10: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
11: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
10: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: tradicional o la cuina ràpida?
1: Jo prefereixo el menjar de casa, o sigui que...
2: Home, jo prefereixo la cuina tradicional.
3: La cuina tradicional.
4: La cuina tradicional.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: El midó resistent. Els aliments que ingerim, la manera en la que ho fem i l'entorn, tenen un efecte més enllà de nodrir-nos. Per aquest motiu, quan modifiquem els nostres hàbits alimentaris, ja sigui per vacances, viatges, feina o àpats festius, el nostre sistema digestiu i en concret la microbiota es poden veure alterats. La microbiota és el conjunt de microorganismes presents en un entorn definit. A la ubicada al tracte intestinal se l'anomena microbiota intestinal i és on resideixen la major part dels microorganismes del cos humà. Entre les seves múltiples funcions, en destaca la de defensa enfront a microorganismes nocius, la seva influència en el sistema immunitari i la degradació de toxines. A més, facilita l'absorció de minerals, sintetitza certes vitamines essencials i aminoàcids i permet la digestió de certs aliments, com la fibra alimentària, produint molècules com àcids grassos de cadena curta que alhora milloren la mucosa, la pròpia microbiota, la glucèmia i el metabolisme dels lípids. La composició de la microbiota pot variar segons el tipus d'alimentació i coccions, l'entorn, el consum de certs fàrmacs i l'estil de vida. Un hidrat de carboni que ens pot ajudar a assegurar una microbiota sana és el midó resistent. Els aliments rics en midó com la patata, el moniato, el plàtan mascle, els cereals com l'arròs o el cuscús i els llegums, un cop es cuinen, gelatinitzen el midó perquè les cèl·lules el puguin absorbir més fàcilment i s'aprofiti més ràpid. Ara bé, si deixem que aquests aliments, un cop cuinats,

0: es refredin fora de la nevera i posteriorment es refrigerin aproximadament 12 hores, es modifica completament l'estructura d'aquest midó, que es torna resistent al procés digestiu i passa a ser disponible a bacteris, llevats i fongs perquè el puguin fermentar. Es converteix en fibra prebiòtica que alimentarà la microbiota produint àcids grassos de cadena curta i gasos com el butirat, relacionat amb funcions del sistema immune, antitumorals i antiinflamatòries. A l'hora de consumir-lo, es pot fer tant el plat fred com reescalfar-lo, ja que no es modifica el midó. A partir d'ara, deixeu cuinats el dia abans al forn les patates o els moniatos, o bullits l'arròs o les llenties. Refrigereu-los i el dia següent acabeu de preparar el plat que vulgueu. D'aquesta manera, gaudireu dels beneficis del midó resistent i millorareu la vostra microbiota.
1: Pareu bé l'orella.
2: I parlant d'emocions...
3: 31.
4: Vale.
5: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
6: Per tu.
7: I per tots.
6: Escolta'ns.
7: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
5: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
8: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Pels amants de les platges. Pels amants de la natura. Pels amants de la història. Pels amants dels animals. Pels amants de l'espectacle. Pels navegants. Pels esportistes. Pels de la festa. Pels de les emocions fortes. Pels musicals. Pels pirotècnics. Pels que passegen. Pels de la pesca. Pels de fet a mà. Pels gastronòmics. Pels que es cuiden. Pels shoppers. Pels que reformen. Pels del quilòmetre zero. Pels que es relaxen. Pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos. Pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.
2: Molt bé, no?

Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? Eurecat és un accelerador tecnològic que innova amb empreses de totes les mides i sectors per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci i marcar la diferència. Descobreix-ho a www.eurecat.org i suma't a la revolució digital i sostenible.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: És molt més viu.
4: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'm.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí. Seguim.

0: Terra.
1: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del Senyor.

0: L'OMS alerta que el 2050 la meitat de la població podria ser miop. Els experts recorden que les revisions visuals infantils són clau per prevenir problemes oculars greus en un futur en avanyarés.
1: La salut visual es desenvolupa fins als 7 anys, però el consum digital, que implica visió propera, s'ha convertit en un factor de risc per a una miopia precoç i de creixement més ràpid que, si no es detecta, pot causar problemes en l'edat adulta. D'aquí que, més enllà dels senyals d'alerta clàssics, com no veure bé la pissarra, acostar-se molt als llibres o a les pantalles, és important iniciar les revisions oftalmològiques el més aviat possible, com explica en Joaquim Grau, president del COC.
2: L'ideal és fer una revisió oftalmològica abans dels 3 anys i fent revisions anuals periòdiques. Quan la visió, diguem-ne, amb els infants i els preadolescents està una miqueta més relaxada és en el període de vacances. Jo faria una revisió al meu fill al setembre abans d'entrar a l'escola.
1: Només amb revisions es podrà detectar la miopia i això permetrà controlar-la i fins i tot alentir-la.
2: Hi ha tractaments amb lents de contacte, hi ha totes les coses per anar a dormir i quan s'aixeca l'endemà el nen doncs, se les treu i veu bé durant tot el dia. El que fa és que alenteix aquest engrandiment de l'ull.
1: Un infant amb dues diòptries té el doble de risc de patir d'adult, cataractes i degeneració macular i fins a 3 vegades més despreniment de retina.
3: Pensa, pensa.

Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença

0: Avui parlarem d'un gènere cinematogràfic que ens ha donat grans alegries en els últims anys, el cinema d'animació. Però no animació tradicional com els dibuixos animats, sinó que avui ens centrarem en l'animació per ordinador, amb alguna excepció que comentem de seguida. Al contrari que de costum, avui no hem de tirar gaire enrere en el temps, doncs l'animació és un gènere cinematogràfic nascut als anys 90. Abans d'entrar en animació pura i dura, però, hem d'anar al 1993 perquè es va estrenar una pel·lícula que és al·lucinant pel que fa a tècnica. La signa el grandíssim Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad.
1: ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando. No lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es?
0: Molt bona la fàbula de Jack Skeleton i l'aire gòtic del film, però sobretot destaca perquè està fet amb la tècnica de stop motion, és a dir, que eren ninotets reals en moviment a raó de 24 fotografies per segon. Una feinada que no t'hi vulguis trobar. Ara sí, anem a l'any 95, quan de l'associació de Pixar i Disney va sorgir la primera pel·lícula d'animació pròpiament, Toy Story.

0: Realment, el conte de Woody i Buzz Lightyear és una obra mestra de cap a peus, brillant. Començava a introduir, a més, una característica en quant a guió que diferencia l'animació del dibuix tradicional, la ironia. Això fa que les pel·lícules d'animació les disfrutin els nens per motius obvis i, a més, els pares s'ho passin bomba per gags i ironies destinades a un públic adult que plaguen aquestes pel·lícules. Toy Story va tenir una segona part, igualment excel·lent, i se'n prepara una tercera pel 2010, que és molt esperada i que promet molt.
1: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
0: Amb els anys, i en pel·lícules com Bitxos, per exemple, l'animació es va anar guanyant un lloc destacat en el cinema, tant que fins i tot els Oscars van inaugurar una categoria especial. Semblava que Pixar i Disney s'havien de menjar el mercat, però l'any 2001, la recent creada DreamWorks va debutar una pel·lícula genial i que ha passat a la història, Shrek. Love is only true in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Un exemple més del que vol dir combinar gags per adults amb cinema infantil. A més, introduir els gags cinematogràfics en els guions i tot plegat van fer de Shrek un producte rodó. Se n'han fet dues seqüeles, totes dues a l'alçada de la primera, amb personatges fantàstics, i és possible que encara en veiem alguna més. Però Shrek no es va emportar l'Oscar, i és que, per molt bona que fos, Pixar Disney va parir una història deliciosa, íntima i molt bonica. Monstros S.A. Un argument genial. Els monstres que roben crits dels nens per posar electricitat al seu món. I uns personatges entranyables. I és que Disney té molta traça en fer saltar la llagrimeta de l'espectador, com ho demostra la següent obra mestra. Era l'any 2003. Va emportar-s'ho tot. I està considerada un dels millors films d'animació de tots els temps. Em refereixo a Buscando a Nemo.

0: La Dorian memòria de peix parlant balleno i el pobre peixet pallasso Marlin recorrent tot l'oceà a la recerca del seu fill segrestat són alguns dels elements d'aquest conte molt ben elaborat i que va pujar al llistó del cinema d'animació fins a límits insospitats. De fet, una de les poques pel·lícules que ha estat a l'alçada ve dels mateixos creadors de Buscando a Nemo. Va ser l'any 2004 i no hi ha persona que l'hagi vist i no hagi dit «És boníssima!». En referim a Los Increíbles. Una estètica diferent i un ritme trepidant són les característiques principals d'una pel·lícula que amb només 5 anys ja és de culte. Repassem, doncs, els imprescindibles del cinema d'animació. Pesadilla antes de Navidad, Toy Story, Shrek, Monstros S.A., Buscando a Nemo i Los Increíbles. Bon cinema i fins aviat.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: temps pel temps.
1: Avui, si us sembla, doncs parlarem d'un episodi de pluges extraordinari que va tenir lloc fa molt de temps, de fet fa 399 anys, l'any del diluvi, que es va iniciar el 3 de novembre de 1617 i es va allargar fins al 13 de novembre. Estem parlant de les inundacions més greus a Catalunya dels darrers 1000 anys. El clima mediterrani, doncs, sol tenir temporals a la tardor, de fet, fins aquí tot normal, però solen durar com a molt 2 o 3 dies. En aquest cas, estem parlant de més de 10 dies seguits de llevantades i xalucades, és a dir, temporals de vent i pluja de l'est i del sud-est, que segons els documents de l'època, doncs, van provocar inundacions gravíssimes, doncs, degut a la persistència de les pluges. L'historiador i geògraf Mariano Barrientos, expert en paleoclimatologia i estudiós de fets meteorològics pretèrits, destaca els gairebé 4.700 metres cúbics per segon de cabal màxim del riu Llobregat a l'alçada del pont de Vilomara, que segons un estudi, doncs, es creu que baixava per la llera del riu. Hem de pensar que el cabal mitjà a l'alçada de Martorell és de 21 metres cúbics per segon avui en dia. Per tant, en aquella extraordinària situació, el cabal era 235 vegades superior al normal. Realment una animalada. Les destruccions documentades varen ser 389 edificis ensorrats, 25 ponts, 17 molins i 8 séquies a tot Catalunya. Hi ha una referència de l'època del notari Huasc, en català antic, que deia així: i en Barcelona vingué tan gros besòs que la part que entra dit riu en dita ciutat, que és un pla, anaven a barques i les cases no tenien que menjar ni beure'r. Un episodi, doncs, excepcional, amb un període de retorn llarg. No sabem quan es pot tornar a produir. De fet, com dèiem, doncs, la inundació més greu en els últims almenys 1000 anys, i hi ha documentada destrucció des de València a Perpinyà i des de Saragossa a Barcelona. Per tant, tota la Corona d'Aragó, doncs, es va quedar greument afectada, doncs, per aquell desastre meteorològic. Salut i meteo.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Ràdio Vila Sacra 107.

Molt bon dia, com esteu? Sigueu molt benvinguts al Tot Cerdana aquí. Encetem aquest diumenge festiu, joiós i alegre, diumenge d'estiu, perquè durant tots aquests diumenges del mes d'agost escoltarem un bon reguitzell de bones sardanes airoses i balladores. Serà programes íntegrament dedicats a la bona música, un programa per enaltir, preservar i difondre la nostra dansa nacional, la sardana i la música per a cobla. Hi ha un bon reguitzell també de ballades interessants previstes per aquest estiu. Bé que ens informem sobretot al web de la Confederació Sardanista de Catalunya a www.somsardana.cat. I el Tot Sardana aquest estiu gaudirem de valent avui perquè escoltarem sardanes del compositor caldenc d'en Francesc Marros a motiu dels 125 anys del seu naixement. Va néixer l'any 1901 i morir l'any 1985 a la mateixa població de Caldes de Malavella. Per tant, com us estic dient, celebrem els 125 anys del seu naixement. Comencem escoltant Petits dansaires. És una sardana de lluïment de tenora i tible del compositor Francesc Marros. Ens ofereix la cobla mediterrània.

La Copla Mediterrània ens ha interpretat Petits dansaires, una sardana de lluïment de tenor i tible d'en Francesc Marros. Totes les sardanes que escoltarem avui seran del compositor Francesc Marros. Espero que us agradin força sardanes per ballar de valent i per saltar molt. Escoltem Cançó de la Neus i també ho fem al costat de la Copla Mediterrània.

Copla Mediterrània ens ha interpretat Cançó de la Neus del compositor Francesc Marros. I escoltem ara Per tu, Paquita, també d'en Francesc Mas. L'escoltem també amb la Copla Mediterrània.

El compositor Francesc Marrós, la Cobla Mediterrània, ens ha interpretat Per tu, Paquita. I escoltem ara Perla de Lloret, del compositor Francesc Mas, també ens l'ofereix la Cobla Mediterrània.

Acabem d'escoltar Perla de Lloret del compositor Francesc Mas amb la cobla Mediterrània. Són sardanes potser no tan conegudes d'aquest compositor i per tant avui les donem a conèixer. I una sardana de lluïment de tenor i fiscor del compositor Francesc Mas, el títol Maria del Mar, i l'escoltem amb la cobla Mediterrània.

la Copla Mediterrània ens ha interpretat Maria del Mar, sardana obligada de tenor i fiscorn del compositor Francesc Marros. I la Copla Mediterrània ens interpreta ara Dolor Gentil.

Acabem d'escoltar Dolor Gentil del compositor Francesc Marrós amb la cobla Mediterrània. I ara una sardana, atenció, de lluïment de dos tibles. Una sardana molt bonica, el títol Records Salvatans.

Excel·lent la interpretació de la cúpula mediterrània d'aquesta sardana titulada Records Salvatans, sardana de lluïment de dos tibles d'en Francesc Marros. I anem avançant escoltant aquestes sardanes avui dedicades a en Francesc Marros a motiu dels 125 anys del seu naixement. Escoltem en Pep Mansió.

La Cobla Mediterrània ens ha interpretat en Pep Mansió d'en Francesc Marros. I escoltem ara Per tu, Rosa, d'en Francesc Mas també, i ho fem al costat de la Cobla Mediterrània.

La Cobla Mediterrània ens ha interpretat Per tu, Rosa, d'en Francesc Marrús. I ara una sardana dedicada a Ponent, el títol Bellpuig, del compositor Francesc Marrús. L'escoltem també amb la Cobla Mediterrània.

Acabem d'escoltar la sardana Bellpuig del compositor Francesc Mas. Ens l'ha ofert la Cobla Mediterrània. Cal dir que aquestes sardanes les han recollit un grup de sardanistes de Barcelona. Han volgut realitzar aquest disc de la mà de la Cobla Mediterrània. Una molt bona feina. Els felicitem des del Tot Sardana. Ara us proposo escoltar una sardana dedicada a Lleida, sardanistes de Lleida, del compositor Francesc Mas. L'escoltem també amb la Cobla Mediterrània.

La Copla Mediterrània ens ha interpretat sardanistes de Lleida del compositor Francesc Marrós. I ara és moment d'escoltar una sardana de lluïment de Flabiol, del compositor també caldenc d'en Francesc Mas, que escoltem Mercè Vinyoles amb la Copla Mediterrània.

La Cobla Mediterrània ens acaba d'interpretar Mercè Vinyola, sardana de lluïment de Flabiol, del compositor Francesc Mas. I arribem al final de l'edició d'aquest diumenge del Tot Sardana, aquest diumenge d'estiu, aquests programes estiuencs, on la sardana és la protagonista. I atenció, perquè acabarem el programa amb una sardana de lluïment, amb variacions obligada de tenora, però abans el control tècnic, el nostre company en José Matoses, i a la direcció i presentació, un servidor, en Gerard Carrión. Acabarem amb Ferèstega, sardana de lluïment de tenora, amb variacions, el tenora solista, l'Enric Ortí, quan formava part de les rengleres de la Cobla Juvenívola de Sabadell, un enregistrament que data de l'any 1999 sota la direcció d'en Francesc Elias. Gaudiu d'aquesta sardana perquè val molt la pena, d'en Carles Rovira. Que tingueu un bon diumenge, que ballem tots plegats moltes sardanes i fem país una bona setmana amb continguts musicals molt interessants i molt alegres. Que sigueu feliços. Adéu-siau.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o aenaparking.com.
2: Vale,

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Avui no sé quin és el contingut del podcast, només puc comentar que el nostre col·laborador Martí Bacardí ens ha preparat el tema de l'episodi d'avui. Martí, què ens vols explicar?
1: Bon dia des de Manacor, a Mallorca. M'estic menjant una ensaïmada espectacular. Gerard, m'agradaria que escoltessis el següent àudio. I si ho saps, em diguis quin tema és. Apa, escolta.

0: saps quin tema és o no?
1: I tant, home, no hi ha dubte. És molt fàcil el que em demanes. Es tracta de l'Havanera, el meu avi.
0: Doncs no, company. Sabia que hi cauries de quatre grapes. Et parlaré de les casualitats, les cites i els plagis en música.
1: Com? M'has enredat? Explica'm bé tot això que necessito aclarir-me.
0: A vegades en música podem trobar fragments, normalment melòdics, que ens recorden o són iguals que d'altres que hem pogut escoltar en altres obres, com el cas que t'he proposat. El que has escoltat pertany a una part del solo del tema general.

0: Escritor Ortega Monasterio, escrivís el meu avi.
1: Un moment, vols dir que el meu avi, que es va escriure després, és un plagi d'aquest solo de l'obra de Cole Porter?
0: De cap manera, home. Molt probablement és casualitat. Es tracta d'un gir melòdic molt lògic en el context harmònic en el que es troba. Parlar de plagi d'un fragment tan curt seria molt agosarat. Segurament, per casualitat, aquests dos fragments van resultar ser iguals.
1: Abans ens has parlat de casualitat, que seria el que ens has explicat ara, però també de cites i plagi. Quines diferències hi ha?
0: Mira, la casualitat es produeix quan dos autors creen el mateix sense que hi hagi una referència directa entre les dues obres. Penseu que normalment una casualitat es produeix en fragments curtets, com el cas que hem escoltat. Una cita és incloure un fragment conegut, normalment d'un autor a qui es vol fer una clocada d'ull en una obra, a moda de referència. I un plagi és directament, doncs mira, copiar quelcom existent sense fer-ne cap tipus de referència i a més acreditar-lo com a propi.
1: Ens queda molt clar que el fragment que hem escoltat a l'inici d'aquest episodi és casualitat que sigui pastat al mateix fragment que també es troba a l'havanera El meu avi.
0: Escolta una altra vegada. Mira, ara et posaré els dos fragments. Primer un i després l'altre.

0: primera instrumental i l'altra per la gran Núria Feliu. Què? Què me'n dius ara?
1: Ha quedat claríssim. Quina coincidència creativa la de Cole Porter i la de José Luis Ortega Monasterio. Moltes gràcies, Martí, per aquest contingut tan interessant del que ens has parlat avui. Acabem escoltant My Heart Belongs to Daddy de Cole Porter amb Benny Golson al saxo.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo.

0: Representants, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: sentim la comunicació local.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Mmm, que bo!
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
6: Aquest és el número per participar.
7: 972-51-1268.
6: Aquella altra?
7: 656-19-70-62.
6: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
8: Les darreres setmanes, el panorama polític ha tornat a situar el debat sobre el burca i el niqab al centre de l'esfera pública. La ultradreta ha iniciat un fals debat feminista com a excusa per incentivar el racisme i la islamofòbia. Ara bé, el fet que el debat estigui instrumentalitzat no ens ha de fer caure en la inacció. Ignorar el problema per no fer el joc a l'ultradreta és una frivolitat que acabem pagant les societats democràtiques. El model multicultural ha fracassat perquè ha confós la tolerància amb el relativisme moral. No tot és acceptable sota el paraigua de la cultura. No permetem el matrimoni infantil, per tant, no hauríem de permetre símbols que anulen la personalitat jurídica i social de la dona. Vivim en una excepció històrica. La societat laica occidental, tal com la coneixem, amb prou feines té unes dècades de consolidació. Som una anomalia en un món on la religió sol ser l'eix vertebrador. El nostre sistema té com a centre el dret i l'individu. El dret religiós té com a centre el dogma. Quan aquests dos mons col·lisionen, ja sigui amb els testimonis de Jehovà i les transfusions de sang, els evangelistes que veten la biologia a les escoles o l'ús del burca, el veredicte ha de ser clar. En un estat de dret, el dret ha de predominar sobre la religió. No podem permetre tractes especials que vulneren el pacte d'igualtat. Al nostre país, el fet de ser un estat aconfessional encara ens genera més contradiccions a l'hora de posar límits a les religions. Mentre que la laïcitat busca la invisibilitat de la religió en l'esfera pública de l'Estat, com és el cas de França, la confessionalitat admet que la religió existeix i opta per col·laborar amb ella sense adoptar-ne cap com a pròpia i al final s'acaba sent permissiu amb la seva presència a l'esfera pública. Ser occidental no és una qüestió d'ètnia, sinó d'adhesió a un conjunt de valors: igualtat, home-dona, laïcisme i primacia de la llei. Qui decideix viure en aquesta societat ha d'acceptar que el pacte d'igualtat és innegociable. Si no som capaços de defensar la nostra identitat jurídica davant dels sistemes teocràtics, acabarem desmantellant els drets que tant ens ha costat de conquerir. La defensa del nostre sistema no és racisme, és la garantia que ningú, sota cap concepte o religió, visqui com un ciutadà de segon.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
9: Repetiràs.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Males notícies per la nostra economia. Els preus pugen 4 dècimes al juliol i la inflació s'enfila fins al 3,6%, la taxa més alta en 2 anys. Ens ho explica el Climent Sabater.
4: En el repunt de la inflació fins al 3,6 hi ha tingut a veure l'encariment dels carburants, un augment superior al 15% del gasoil que farà que el setembre torni la rebaixa fiscal de 20 cèntims en aquest combustible. Amb la inflació cada cop més lluny de l'objectiu del 2% del Banc Central Europeu, els mercats donen per fet un nou increment dels tipus d'interès interessa el setembre, com apunta l'economista Josep Soler.
5: Avui, en aquests moments, la probabilitat de que hi hagi un altre augment d'un quart de punt al setembre, la probabilitat és molt elevada.
4: L'encariment de la llum per l'alta demanda també ha pressionat els preus a l'alça. La inflació trenca així amb 3 mesos consecutius d'estabilitat. El que modela el seu comportament són els aliments, s'encareixen un 1,6%, taxa molt inferior a la general.
3: Doncs la pujada de la inflació afecta directament, com dèiem, el preu del gasoil amb la recuperació de la rebaixa dels 20 cèntims per litre en disparar-se en el preu. La pujada de l'IPC impacta també directament els qui paguen un lloguer i els toca revisar-lo aquest mes de juliol, el contracte. L'índex de referència arriba gairebé al 2,5%. És la xifra més elevada des que va començar a elaborar-se aquest indicador any i mig enrere.
6: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire. Perfecte, així.
7: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: L'educació comença a casa i continua a casa. És a dir, no és veritat que deixem d'educar, perquè la gent adulta de la família sempre són un referent. Ara, en les primeres etapes, aquest educar és construir i afavorir el desenvolupament de la criatura i per això és necessari tot el grup familiar. Malgrat tot, hi ha algú que té més responsabilitats que d'altres. I el grup que té responsabilitat parental, és a dir, l'educativa, és el grup, la generació de proximitat. No són els iguals, no són els germans, ni que hi hagi germans grans, sinó que seria aquesta generació, pares, mares, amb el model que sigui la constitució familiar, però tampoc són els avis, tampoc és la tercera generació. I penso que autoritat i afectivitat són claus, i a partir de què, perquè els estimo, jo dic què han de fer, les criatures ja s'enfrontaran, ja protestaran, és el seu dret. I a partir de què jo els dic, t'entenc que puguis protestar, però ara seu, que jo sóc qui sé el que necessites. I la criatura ja se n'adona, i a mesura que creixen ho veuen molt clar, si no faig això passarà tal cosa. Evidentment, evitar les conseqüències no ajuda a créixer, però l'educació és deixar petites possibilitats d'experiència, perquè és l'experiència personal acompanyada la que educa. Llavors, aquesta estimació ha d'anar acompanyada, sobretot, d'aquesta seguretat adulta, que a partir d'una edat, l'autoritat moral de la gent adulta continua siguent-hi. Després és important que tinguem clar que per educar no n'hi ha prou amb això, que llavors venen les exigències quotidianes. Llavors ens semblava que donar unes pinzellades per entendre que no és que ho fem malament, sinó que quina sort que la criatura reacciona pel que li toca. Sabem que hi ha uns aspectes del creixement que són propis, diguem-ne, de totes les criatures del món gairebé, no? I això pensàvem que també era interessant perquè desangoixa moltíssim a les famílies. Quan a vegades es diu no tenim temps per educar, jo sempre em posa bastant mal humor. I dic que la que encens el llum, al despertar-te, estàs educant. Si poses música o no en poses, si els hi dius bon dia, si dius corre-nem. És a dir, la manera com estem interactuant amb les criatures els estem educant. Llavors vol dir que educar és tan fàcil perquè ho estem fent a cada moment que estem amb la canalla. Tornem a reconèixer la família que saben educar.
1: Alguna cosa està canviant.
2: Hola.
1: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
2: Ara.
1: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!

0: què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Preparats? Amb alegria. En ritme.
1: De hip, hop, de hit, de hit, de hit, de hip, hip, ha. Tiquiti-con-con, patin-tin-can. Tiquiti-con-con, balan-an-tin. Tiquiti-con.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a 25, és una alegria natural.
1: A 25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu.
4: Do it!
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un any poca solta? Un poema endevinalla? Un poema lliure? Ara ho descobrirem.
7: Hola, sóc el Marc Satorra Villaró. El poema que he escollit es diu El poema de tot l'any i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Poema de tot l'any. Aquest poema de tot l'any és una endevinalla. Ningú no sap de quin any és i si algú ho sap, s'ho calla. És d'aquest any, de l'any passat, de l'any vinent, tal volta. És d'un any digne i assenyat, o d'un any poca solta. Potser no cal saber-ne res, o no saber-ne massa, i vigilar on cau el pes. Quan fem alguna passa, perquè del temps el que se'n sap, és que no em té mesura i que jugar-ne és com jugar amb una criatura que tant si plora com si riu segur que no ens enganya i que per més que fem el viu al capdavall ens guanya. Aquest poema de tot l'any és un poema lliure si ens el prenem amb prou afany. Ens pot ajudar a viure.
6: Gràcies per recitar aquest poema tan diferent, Marc. Fins al proper embaladits. Adeu.
7: Adeu, embaladits.
8: Un viatge en el temps.

0: I parlant d'emocions...
1: 16.
2: Les frases d'en Ramon.
3: Les males notícies corren més que el vent

0: 12. La millor resposta.
1: Què, noies? Com va el repart de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
2: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
0: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gemcat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Es viu una situació insòlita aquests dies a la comissaria de les Borges Blanques. Els Mossos conviuen amb centenars de plantes de marihuana que s'acumulen al pati de la comissaria, provenen d'una operació que es va fer dijous en una zona boscosa de Fulleda, a la mateixa comarca de les Garrigues. Una situació que ha fet aflorar les queixes sindicals. Lleida, Noelia Casellas.
1: En aquest cas, l'alerta l'ha fet el sindicat Sapfepol. Reclamen un acord amb les autoritats judicials perquè autoritzi la destrucció de la marihuana el més aviat possible després d'agafar-ne les mostres corresponents. Imma Viudes n'és la portaveu.
2: Perquè així guanyem espai, guanyem temps i no tenim tota aquesta situació tan insalubre, ja no només pels agents de la... que estan a les comissaries, sinó també per tots aquells ciutadans i ciutadanes que hi van a posar denúncies i es troben tot aquell material, aquelles muntanyes de marihuana, doncs allà.
1: A més, lamenten com s'ha fet la confiscació de la droga.
2: No portaven ni mascaretes. Tota aquella droga s'ha de transportar. S'ha de transportar en vehicles i tot això, evidentment, afecta la salut de les persones que estan a dins dels vehicles.
1: En aquest cas, les plantes s'acumulen a l'exterior de la comissaria perquè el contenidor, que teòricament hauria de servir per guardar-les fins que el jutge n'ordeni la destrucció, està ple.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.

0: Les veus de la ràdio t'abracen.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Molt bon dia. Un dels meus luxes hauria sigut tenir algú dels Beatles, clar. Algun objecte o així. Si realment, jo sé amb tota seguretat que aquell objecte ha sigut es pugui demostrar, però allò que diguis, hosti, doncs vaig ser jo qui ho va aconseguir personalment. Però bé, com que això és una cosa que està ara per ara molt, no està a l'abast, apunta llista. Help, però no dels Beatles, sinó una versió que van fer les Bananarama als anys 80. Que tingueu molt bon cap de setmana i res, posem aquesta en llista.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.

0: Al mar com si veiessis la llum de la carena, si sabessis el mar com és bonic, si pugessis, ma joia fora plena. Visca la terra!
1: Lliure!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Diumenge començarà amb un avís de calor nocturna que afecta el sector central del litoral i també l'extrem sud del país. Al llarg del matí circularan bandes de núvols alts i mitjans cap al nord-oest del país i, a més, al final del matí també tindrem els primers ruixats al Pirineu. Posteriorment afectaran el prepirineu i el prelitoral i, a més, també s'acabaran desplaçant a algun punt de l'interior. Aniran acompanyats de tempesta i també localment de calamarsa i, a més, com que es preveu que puguin ser localment d'intensitat forta, s'ha més un avís per intensitat de pluja que afecta especialment a l'extrem nord del Pirineu i també l'interior del quadrant nord-est. Dilluns la precipitació se seguirà mantenint i quedarà més restringida al nord-est del país i de cara a dimarts i dimecres la precipitació quedarà situada al Pirineu. A més, les primeres jornades de la setmana tindrem la pujada de temperatura que no s'espera però que s'allargui fins al cap de setmana. La setmana vinent una baixa es despenjarà de la circulació general atmosfèrica i quedarà suspesa sobre el sud-oest de la península. Des d'aquella posició començarà a advectar aire càlid cap a casa nostra de manera que la temperatura no baixarà com havíem previst les últimes jornades. Això sí, a partir de dijous sembla que aquesta baixa es tornarà a reenganxar a la circulació general i ara sí tindrem una baixada de la temperatura. Amb un meteograma es pot veure aquesta evolució de cara a partir de dilluns, dimarts, comença aquesta pujada de la temperatura i a partir de dijous comença a baixar fins a quedar normalitzada o per sobre de la mitjana climàtica. Tot i així, el model encara presenta força dispersió i, per tant, podria haver-hi alguns canvis. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
7: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un

0: fenòmens sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
3: Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vilasacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vilasacra,

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Hi ha una mena de classe de gent obsessionada per dues coses, el pecat i el negoci. Arriben a confabular-se per substituir tot allò que dona gust i no es pot vendre, i per tant és pecaminós, per productes comercials i per tant santificats. Exemples: dones de plàstic, nens artificials. L'any 34 ja es parlava d'una fàbrica de fer criatures.

0: aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Canviem radicalment de qüestió.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: ¿Sabías que...?
4: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Què parlem quan esmentem la bellesa? Va, suquem-hi una mica de pa aquí, perquè si parlem de la imatge, tots sabem que hi ha uns certs cànons que se'ns ha volgut fer creure que defineixen què és bell i què no ho és. Però també és cert que cada època té corrents d'opinió i tendències estètiques que desafien o qüestionen això. I això val tant per la pintura com per l'arquitectura, el vestir o la imatge personal. Però és que, d'altra banda, per què hem de limitar el concepte de bellesa a la imatge física? Perquè segur que alguna vegada heu pensat que aquella música o aquelles paraules d'algú eren boniques, eren belles. I no hi ha moments d'algunes pel·lícules que us semblen vells? I moments també de la vostra vida real? No en són de bonics i de vells? I no hi ha gestos, accions concretes que us atreviríeu a dir que són molt vells? De fet, la vida és bella, segons Roberto Benigni. Per tant, com definiríeu què és la bellesa? Què és això que tots entenem, però que pot ser adjectiu de tantes coses diferents? Com definiríeu vosaltres què és la bellesa?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Hola, com esteu?
1: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
2: Es connecten per saber com estic.
3: Com a empresa, ens hem connectat.
4: És que ja vull connectar-me.
5: I tu? T'has connectat? Connecta't.
6: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
7: Connecta't.
8: Bé, no?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
2: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
2: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges. El grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net.
4: Volem saber com et lleves. Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència. Oh!
8: Ole!
5: Oh!
8: Ole!
5: Oh!
9: Descobreixen cèl·lules mare.
10: L'any de 1997.
11: Arriba la intel·ligència artificial.
12: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Setze jutges d'un jutjat, menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
2: Saltem amb el teatre.
5: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
5: Impulsem les nostres carpes.
6: Saltem amb la poesia.
5: Impulsem les nostres lletres.
6: Impulsem la cultura.
7: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
8: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimus Tilton, el regne de les fantasies. En Geronimus Tilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta, va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per els 7 reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo a llegir-ho.
9: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
10: En el 107 de la FM.
11: Apunta bé.
12: La música de la teva vida.
13: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.
14: Segons l'enquesta Òmnibus del 2020, el 3,5% dels barcelonins manifesten sentir-se sols.
15: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula.
16: Aquí, Ràdio Vilasacra.
17: Contra la soledat.
14: Amb una afectació major en dos col·lectius, la infància i la joventut i les persones grans. A més, hi ha una clara relació de la soledat amb moments de transicions vitals.
16: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula.
18: És un problema social.
16: Aquí, Ràdio Vilasacra.
17: Contra la soledat.
14: Viure sol no vol dir sentir-se sol. Hi ha molta gent que conviu en família i pateix soledat.
19: Escolta i...

0: comença a haver-hi nivell.
1: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.
2: Aquest estiu, refresca't com mai!
3: Aquabrava!
2: Tens emocions fortes a la zona Aqua X Jam i aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones, pels més petits Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
3: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant!
2: A Aquabrava!
4: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
5: Què?
4: Busca tranquil·lament.
5: Home!
6: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
7: No? Si no s'ho creuen.
8: Sí.
7: Si no s'ho creuen.
9: Ui!
6: Tranquil·lament.
4: I el més important, lliurement.
6: Lliurement.
10: Lliurement.
4: Que som Ràdio Vilasacra.
7: És difícil, eh? És difícil.
4: És clar.
11: Marieta, cistellera, tu que en saps de fer cistells,

0: I parlant d'emocions...
1: 23.
2: Vale.
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: Diumenges matí a Ràdio Vila-sacra.
1: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo crec que ha traspassat l'essència pròpiament. Una companyia tan càlida, no? I un retorn tan bo que per mi em sento una més. I aquest esperit de llibertat, de desinhibició, de viure la vida al màxim, dintre de les capacitats de cadascú, però sempre amb una mirada d'il·lusió i esperança.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Diumenge començarà amb un avís de calor nocturna que afecta el sector central del litoral i també l'extrem sud del país. Al llarg del matí circularan bandes de núvols alts i mitjans cap al nord-oest del país i, a més, al final del matí també tindrem els primers ruixats al Pirineu. Posteriorment afectaran el prepirineu i el prelitoral i, a més, també s'acabaran desplaçant a algun punt de l'interior. Aniran acompanyats de tempesta i també localment de calamarsa i, a més, com que es preveu que puguin ser localment d'intensitat forta, s'ha més un avís per intensitat de pluja que afecta especialment a l'extrem nord del Pirineu i també l'interior del quadrant nord-est. Dilluns la precipitació se seguirà mantenint i quedarà més restringida al nord-est del país i de cara a dimarts i dimecres la precipitació quedarà situada al Pirineu. A més, les primeres jornades de la setmana tindrem la pujada de temperatura que no s'espera però que s'allargui fins al cap de setmana. La setmana vinent una baixa es despenjarà de la circulació general atmosfèrica i quedarà suspesa sobre el sud-oest de la península. Des d'aquella posició començarà a advectar aire càlid cap a casa nostra de manera que la temperatura no baixarà com havíem previst les últimes jornades. Això sí, a partir de dijous sembla que aquesta baixa es tornarà a reenganxar a la circulació general i ara sí tindrem una baixada de la temperatura. Amb un meteorama es pot veure aquesta evolució de cara a partir de dilluns, dimarts, comença aquesta pujada de la temperatura i a partir de dijous comença a baixar fins a quedar normalitzada o per sobre de la mitjana climàtica. Tot i així, el model encara presenta força dispersió i, per tant, podria haver-hi alguns canvis. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi.

s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: Música y sensaciones. A Radio Vila Sacra a Pilons.
1: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
2: Contestador 972511268.
3: Ui!
2: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
4: Sí, senyor.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bueno, a veure... jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, eh? Jo ja tinc el menú pagat, no? Eh? Dit això, felicito a tots els Ramons. Avui és Sant Ramon, vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, eh? De petons. Au, adéu-siau.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
8: Repetiràs.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: RadioVilaSacra.cat.
4: I parlant d'emocions...
5: 30.

0: tambas, Neru Neru nas.
1: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio.
2: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
3: Oh, però qual és tu don?
1: La ràdio.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 18 de novembre del 2025.
1: Barcelona té més d'una seixantena d'assentaments repartits per la ciutat, a més de 300 persones que hi viuen, segons dades de l'Ajuntament. A banda, hi ha unes 1.600 que dormen al carrer i que cada vegada s'agrupen més, com ha explicat Beatriz Fernández, directora d'Arrels.
2: Assentaments que ja porten potser molt de temps, que tenen unes dinàmiques més vinculades al barraquisme, on ja porten un temps vivint d'una determinada manera, i el que nosaltres hem detectat en els últims temps és que el que ja és també agrupacions de persones, és a dir, persones que potser estaven per algunes parts, per exemple, entre la Samacunova, a la Ciutadella o l'Estació del Nord o el Parc Joan Miró, que el que fan és, bueno, que estan en diferents espais i que s'ajunten per temes de seguretat.
1: Fernández reclama mesures per atendre les persones sense llar, ja que els desallotjaments només acaben desplaçant el problema a zones de més difícil accés.
2: Estem desplaçant i estem dificultant encara més la vida d'aquestes persones. Aquest desplaçament el que origina és que aquestes persones encara es vagin situant més en els extrems o en zones més de més difícil accés, amb la qual cosa, tant per nosaltres com per ells, poder accedir a determinats serveis bàsics els és més complicat.
1: Un exemple és Zona Franca, on ara hi ha més d'un centenar de persones vivint al carrer en tendes de campanya.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: La teva ciutat és la teva herència. Només hi ha dos condicions. Que el soroll no ofegui la teva veu ni pertorbi el teu son. I que mantinguis el seu aire net perquè la teva ciutat sigui més habitable. Has heretat una gran terra. Cuida-la.
6: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
7: Ai. I ara?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ara escolteu La història secreta. Doncs imagina't. Llibres de ciència.
2: Avui us proposem un llibre editat per la Universitat de Barcelona sobre la història de la Terra.
3: L'evolució de la Terra, un viatge de 5.000 milions d'anys, del professor de Ciències Geològiques David Rabadà Vives, ens planteja un viatge excepcional a través dels 5.000 milions d'anys. Es tracta d'un recorregut des de la prehistòria i els primers estudis de paleontologia fins a l'actualitat. Tot plegat des d'una perspectiva crítica sobre com hem evolucionat com a humans i quina és la nostra relació amb el planeta i també amb l'entorn en el qual vivim. Un resum de la història evolutiva de la Terra que també ens pot ajudar a entendre'ns una mica millor a nosaltres mateixos.
4: Són la vostra festa.

0: entorn en el que ens bombardegen amb productes que ajuden a alleugerir els problemes deguts als inconvenients d'estar llargues estones perdudes en silenci i en la solitud més trista,
1: Josep Maria Blasi.
0: Caldria recordar que una flauta de cava, havent sopat, fa un bon efecte. Segons les estadístiques, un home cada quatre i una dona de cada dos es queixen de problemes de mobilitat intestinal. Uns estudis epidemiològics presentats per François Bonal en el llibre Les virtuts terapèutiques del xampany, escrit en francès, diuen que en petites dosis el xampany té un rol laxant interessant i que es mostra freqüentment eficaç. Cal vigilar perquè els efectes benèfics es perden amb l'abús i l'efecte pot ser l'invers. No és una cosa nova. En el segle XVIII la medicina popular utilitzava vi elaborat segons el mètode champenois per tractar certes formes de restrenyiment. Administraven un parell de flautes diàries. Per casos una mica més rebels, recomanaven prendre el cava a temperatura ambient.

0: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.
1: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

0: el mestre d'en Ferran Soler?
1: Sí, jo mateix.
0: Ah, perfecte, sóc la seva mare. Li volia demanar si quan surti de l'escola pot venir a casa a fer els deures amb ell. Després miren una estona junts la televisió i li ensenya com agafar els coberts quan sopi. És que a mi avui no em va gaire bé.
2: Hi ha valors i actituds que mestres i professors no poden ensenyar. Per una educació de qualitat, família i escola, treballem junts. Departament d'Educació.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

esgafejava. Aquella olor de col·legi, rància ferum, de llapis de pell de taronja i de pixum.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: L'Alt Empordà s'enfosqueix amb un eclipsi de sol que va seguir un 16% de gent en plena temporada turística. El sol va quedar ocult aproximadament en un 98,5% i un núvol baix a ponent ha fet la guitza en algun dels moments decisius d'un espectacle que no a tothom ha interessat per igual. Un gat mort i un altre en paràlisi després de rebre trets amb balins a Sant Llorenç de la Muga. L'Associació Protectora de Sant Llorenç de la Muga denuncia els dos casos i reclama que els fets s'investiguin i que qualsevol persona amb informació ho comuniqui a les autoritats. Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó. El departament assegura que no han entrat a sistemes penitenciaris crítics i ha denunciat els fets al jutjat. Com és possible això? Pregunta un advocat. Falta de control i serietat, respon ell mateix.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
4: On eres tu el dia de l'eclipsi?
5: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Hola, Sílvia.
14: Què fas aquest cap de setmana?
13: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

totes aquestes notes i fer una melodia, com aquesta. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Ara vosaltres.

0: avorrits?
1: Sí!
2: Oye, ¿quieres un mensaje?
3: Wow. Vull deixar-vos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia, carinyo. No sé com acabarà tot això, però no està bé que ara canvien les lleis si Déu vulgui que no surtin altra vegada al PP, perquè, bueno, veurem coses grosses. Bueno, només era això, i saludar-vos i bon cap de setmana per tothom.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Radio Vilas.

0: fresca i alhora de tota la vida.
1: Tiri, tiri, tiri. Una polla xica, pica, pallarica, cama, torta i becarica.
2: Va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, camatorts i becarics.
3: I en Pinxo li va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó?
2: I el Panxo va dir al Pinxo...
3: Tinc una gana, una son i una set, que no menjo ni dormo ni bec. La perdiu li diu a la garça, on ets tu, garça?
4: Estic, estac, estac, estic.
3: I tu, perdiu?
4: Estic estacat, a casa Castell d'Estac.
5: I 16 jutges d'un jutjat?
3: Carric, carrac, carric, carroc.
6: I la boteta de vi, vi, té.
7: Té tapi de por, tapi de por, té.
8: Duc pa sec al sac.
9: No sé com soc i el suc on suc.
10: Perquè som com som, som com som.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Tres membres d'un grup especialitzat en robatoris a domicili han estat detinguts per la seva relació amb un assalt en una casa de Joner de les Garrigues. A partir d'aquest cas, els investigadors van identificar els sospitosos i van descobrir que formaven part d'un grup que es dedicava a robar habitatges i que es movia per diferents municipis. L'endemà els van seguir fins a Calaf, a l'Anoia, on els van veure inspeccionant cases i comprovant-ne les entrades. Els van detenir quan, segons els investigadors, es preparaven per tornar a actuar. Durant els escorcolls es van trobar eines per forçar portes i finestres, guants, telèfons mòbils i diversos objectes de valor. A més, un dels detinguts tenia un vol internacional contractat per marxar del país aquell mateix vespre. L'endemà els van seguir fins a Calaf, a l'Anoia, on els van veure inspeccionant cases i comprovant-ne les entrades.
2: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Salut i força al Canuts!
5: Xica, tica i ballarica.
6: Per la màgia del moment.
5: Balleu, balleu.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Diumenge començarà amb un avís de calor nocturna que afecta el sector central del litoral i també l'extrem sud del país. Al llarg del matí circularan bandes de núvols alts i mitjans cap al nord-oest del país i, a més, al final del matí també tindrem els primers ruixats al Pirineu. Posteriorment afectaran el prepirineu i el prelitoral i, a més, també s'acabaran desplaçant a algun punt de l'interior. Aniran acompanyats de tempesta i també localment de calamarsa i, a més, com que es preveu que puguin ser localment d'intensitat forta, s'ha més un avís per intensitat de pluja que afecta especialment a l'extrem nord del Pirineu i també l'interior del quadrant nord-est. Dilluns la precipitació se seguirà mantenint i quedarà més restringida al nord-est del país i de cara a dimarts i dimecres la precipitació quedarà situada al Pirineu. A més, les primeres jornades de la setmana tindrem la pujada de temperatura que no s'espera però que s'allargui fins al cap de setmana. La setmana vinent una baixa es despenjarà de la circulació general atmosfèrica i quedarà suspesa sobre el sud-oest de la península. Des d'aquella posició començarà a advectar aire càlid cap a casa nostra de manera que la temperatura no baixarà com havíem previst les últimes jornades. Això sí, a partir de dijous sembla que aquesta baixa es tornarà a reenganxar a la circulació general i ara sí tindrem una baixada de la temperatura. Amb un meteograma es pot veure aquesta evolució de cara a partir de dilluns, dimarts, comença aquesta pujada de la temperatura i a partir de dijous comença a baixar fins a quedar normalitzada o per sobre de la mitjana climàtica. Tot i així, el model encara presenta força dispersió i, per tant, podria haver-hi alguns canvis. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: On eres tu el dia de l'eclipsi?
8: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
16: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La cobla, la Flama de Farners, forma part de l'espectacle Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques amb més de 40 artistes a l'escenari. Aquest és el programa 500, déu-n'hi-do, i tenim més titulats. La cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo de Piemont, a Itàlia, amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin. L'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic entre Marcel Casellas i Mariona Millà, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. I Banyoles té un correfoc amb sardanes per la seva festa major petita. El repassem. Jordi Feliu estrena a Calilla, en càrrec per un 70è aniversari. Descobrim aquesta sardana que es titula De Socarrel. I mor Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, impulso de la Nit dels Músics. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
1: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
0: El que passarà al Moviments de la Sardana i la Cobla aquest setembre passa per Girona i així us ho expliquem.
2: Obrim el taló.
0: Cobla, la Flama de Farners posa banda sonora a Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques. Més de 40 artistes compartiran escenari el pròxim 9 de setembre al Teatre Municipal de Girona a Cabaret d'Arrel, en una proposta multidisciplinària que reivindica la cultura catalana a través de la música d'arrel, el circ, la dansa, les titelles, la poesia, les arts visuals i l'humor. La dansa tant amb sardanes com amb dansa d'esbart. Un dels elements centrals de l'espectacle serà la música en directe de la cobla La Flama de Farners, que actuarà com a banda sonora de tota la proposta. Sota la direcció musical de Xavi Molina, la cobla explorarà diferents sonoritats de la música d'arrel i mantindrà els referents tradicionals alhora que els transformarà en una banda sonora pròpia pensada per dialogar amb la resta de disciplines escèniques. El muntatge amb direcció artística de Marcel Tomàs proposa un viatge per la cultura i el paisatge català a través de diferents llenguatges artístics. El mar, el camp i la muntanya es converteixen en fils conductors d'un espectacle que busca connectar aquesta tradició amb una mirada contemporània. A més de la Flama de Farners, la proposta compta amb Enric Canada a la percussió, al piano i a la veu, i Mireia Pagès al piano i a la veu, així com amb la rapsoda Rosa Pou. Sobre l'escenari també hi participaran formacions i artistes com l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes, el grup Montgrí Dansa de Torroella, els Grallers de Torroella ella i els Ducs del Foc, a més d'artistes vinculats al circ, la dansa contemporània i les titelles i l'humor. El projecte reuneix així més de 40 artistes en una proposta que vol acostar les diverses disciplines escèniques a les noves sonoritats de la música d'arrel. La Flama de Farners hi tindrà un paper especialment destacat, convertint la cobla en l'eix musical d'un espectacle que pren la tradició com a punt de partida per crear nous llenguatges. N'estarem pendents d'aquest espectacle que, de fet, s'estrenava a l'Espai Ter l'agost de l'any passat i que ara es representa a Girona aquest proper 9 de setembre al Teatre Municipal.
2: Connexions al territori.
0: Vinga, anem a volta pel territori i comencem a Palamós, perquè dimecres de la setmana passada l'agrupació sardanista Costa Brava va celebrar la 26a edició del seu concert a dues cobles a l'Arbreda de Palamós, que és també el memorial Ricard Viladesau. Hi van participar les cobles Montgrins i la principal de la Bisbal, que van interpretar conjuntament sardanes de, evidentment, Ricard Viladesau a la segona part, quan es van convertir en una sola orquestra. Ara n'escoltarem una, però mentrestant... El Festival amb so de cobla d'aquest 2026 ha deixat també una nova producció de cobla fusió. És la composta pel cantant líric Guillem Batllori de Palamós, empastat amb la fusta i el metall de la cobla La Principal de Llobregat, que van actuar dijous passat a la plaça de Josep Cerquella de Palamós al vespre davant de centenars de persones. Imatges d'aquests dos actes de la

cançó de cobla a les nostres xarxes socials. Palamós encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I diumenge a la tarda es va celebrar l'aplec de la Vall d'Hostoles a càrrec de l'Ajuntament i l'entitat sardanista amb les cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la principal d'Olot. Podeu trobar imatges també a les nostres xarxes socials. I diumenge al matí, per acabar, Salou va acollir una ballada de sardanes amb la cobla Reus Jove. També hi va haver una exhibició de la colla tarragonina Toc de Dansa. Doncs bé, una de les sardanes que es van interpretar al Memorial Ricard Viladesau, de Ricard Viladesau, va ser Bandera de Plec, una sardana ben balladora, ben potent, del Calungi, que té memorial a Palamós. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal. És una sardana de 1964 i està dedicada a la comissió de la Plec de la Bisbal d'Empordà. Bandera de Plec, l'escoltem, és un temacle.

0: Això era Bandera de Plec, de Ricard Viladesau.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I avui hem d'explicar que l'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Milla per la capital de la sardana 2026 al Vendrell, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana, l'editorial publica aquest llibre. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la copla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou, com dèiem, aquestes 17 sardanes inèdites creades per Marcel Caselles, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de copla de gran trajectòria, agrupats especialment per a l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull també textos on el mateix Caselles reflexiona sovint amb un toc d'ironia sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. És un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional catalana. Escoltem un tema de Marcel Caselles. És Boirosa als Portillons, a càrrec de la Transsardània, en el disc La Fusió, la dimensió desconeguda de la copla. Té una colla d'anys aquest disc, però val la pena. L'escoltem.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: Això era Boirós als Portillons, de Marcel Casellas.
1: Coplejant.cat. Coplejant, les estrenes.
0: I Calella acull l'estrena de So Carrer, la nova sardana de Jordi Feliu, que va estrenar diumenge a la tarda a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dins el cicle de sardanes de l'agrupació sardanista de Calella i que va dedicada a Ricard Lloret, calellenc, amb motiu del seu 70è aniversari. L'emoció va marcar aquest diumenge l'estrena de Soc Arrel a Calella, dedicada a Ricard Lloret en motiu del seu 70è aniversari i fruit de l'encàrrec de la seva parella, Maria Àngels Salip, que ha volgut commemorar aquesta efemèride amb una obra musical concebuda com un homenatge personal. Visiblement emocionat, Ricard Lloret va rebre aquest homenatge envoltat de familiars, amics i sardanistes i dansaires de la colla Aires Gironins, en un moment que va combinar la celebració d'un aniversari molt especial, i d'ell ens va explicar que no s'ho esperava. Per tant, una gran sorpresa d'aniversari que anem a escoltar ara mateix, de Soc Arrel, de Jordi Feliu, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

0: Això era de Soc Arrel, la darrera estrena de Jordi Feliu.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Marxem ara cap a Girona. L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Fèlix Martín.
3: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte. S'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar.
4: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
3: L'Institut Ermessenda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Aquí és on hi ha les naus de l'antiga fàbrica Simón, ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
5: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
6: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula viure. Tots sabem que fer la viu-viu vol dir anar tirant com es pot. Tenir un bon viure vol dir tenir una existència còmoda. Si algú diu que viu del tros o viu de renda, viu del capital o mota, i generalment viu amb l'esquena dreta. Si algú us diu que viu com un rei o com un marquès o com un burgès, és probable que vulgui dir que viu sense treballar. Si algú us diu que una persona viu més que un cul de morter, vol dir que viu molts anys. I és que ja ho diuen, que no viure és no tenir repòs, tenir molts neguits o preocupacions, que saber viure és saber-se enginyar per subsistir còmodament, etc. I que no es pot ensenyar de viure, és a dir, ensenyar la manera de tenir vida còmoda, de no tenir fracassos, de no deixar-se enganyar o supeditar. Dit d'una altra manera, desenganyar-vos. Una altra cosa ben diferent és aconseguir un bon viure. Visqueu com visqueu, no sigueu dels que no deixen viure, és a dir, que molesteu molt i impediu de viure tranquils. Ja sabem que no podem viure de l'aire i que ens calen mitjans per viure, però ja ho diuen que qui vol viure, de tot s'ha de riure, és a dir, que cal tenir despreocupació o serenitat davant les dificultats de la vida. I acabem amb una salutació. Visqueu molts anys.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
3: Queda clar. Hey!
4: L'agenda.
5: Vinga, anem a una agenda d'àplecs, concursos i concerts, perquè si incloem les ballades no acabarem, que estem a l'agost. Si les voleu consultar, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem a dimecres 19 d'agost perquè a les 10 de la nit hi ha el 33è concert de sardanes i música per a cobla d'Igualada al claustre de l'Escola Pia amb la Cobla Marinada. I dissabte 22 d'agost a les 6 hi ha el segon aplec de la sardana de Premià de Dalt amb les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada. També dissabte que ve a les 10, 30è cicle de música catalana amb un concert a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I la competició gironina seguirà amb una nova jornada Roses dissabte 22 a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes de Roses al costat del mar amb la cobla La Flama de Farners, un concurs vàlid pel territorial gironí. Dissabte que ve també a les 11 de la nit hi ha concert a Roquetes amb la Cobla Reu Jove i el grup del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, concert Jota per Cobla. Recordem que han tret el disc aquest mes de juny. I passem a diumenge 23 d'agost perquè a les 8 hi ha el 33è Festival de la Granadella, també altre cop amb aquest concert de Quico, el Cèlio, el Noi, el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove a la plaça de la Vila de la Granadella. I dilluns 24, a les 6 hi ha el 47è aplec de la sardana de Navàs a partir de les 6 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I aquesta setmana destaquem doncs el concert a dues cobles dins del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que serà dijous 20 d'agost a les 10 de la nit, amb les cobles La Principal de Llobregat i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, on s'hi estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita per Jordi Molina, encàrrec del festival. Mentre esperem aquest concert, escoltem una que s'hi estrenava l'any 2024 per Marc Timón, Calonge, Poble de Llibres, una sardana que ens encanta i que escoltem a càrrec de les dues cobles que la van estrenar, La Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona, Calonge, Poble de Llibres.

0: Però...
1: Això era Calonja, poble de llibres.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
2: Notícies. Internacional.
1: I la Cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo del Piemont a Itàlia amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin i una nova sardana. L'espectacle neix de la mà del mateix director artístic del festival i líder del mític grup de folk occità Low Dolphin, Sergio Berardo. Després de conèixer la Cobla en l'edició anterior, que també hi van participar, Berardo va proposar crear un projecte conjunt per fusionar la sonoritat de la Cobla Sant Jordi amb les seves peces amb sonoritat occitana del Piemont. La proposta compta amb els arranjaments de Xavier Guitó, músic amb qui ja van treballar amb el disc de Roger Mas, i ofereix una sonoritat molt canyera, diu el representant de la Cobla, Pep Moliner, en declaracions a Som Sardana. Tots els temes d'aquesta fusió han estat interpretats per Berardo en occità, i la Cobla també va tenir el seu moment en solitari on va interpretar una nova sardana composta per Xavier Guitó, la qual porta per títol L'ou del final, una picada d'ullet, el nom del grup L'ou del fin. Dimecres 5 d'agost a Sant Pere, a la plaça de la Victòria, van celebrar l'acte Aperitivo Catalano e Sardana amb la participació de la Cobla Sant Jordi i Daniela Mandrile. Va ser un workshop, un taller, on explicaven què és la sardana i la cobla i com es ballen les sardanes. De fet, la Sant Jordi torna a repetir aquesta acció feta ja a la plaça de la Filharmonie d'Hamburg, Alemanya, on l'any passat hi van fer aquest acte i va tenir una molt bona rebuda. L'espectacle inèdit de Sergio Berardo i la Cobla Sant Jordi es va fer dijous 6 d'agost a Saluzzo i divendres 7 d'agost a Cuneo, també al vespre. Va ser llavors quan es va estrenar aquesta nova sardana de Guitó. Aquesta proposta es podrà veure a Catalunya el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, amb la intenció de poder-ho programar en més espais arreu del territori. El Festival Occitamo és una cita cultural de referència a les terres de Montviso, al Piemont, amb que valora les tradicions musicals i el diàleg entre cultures.

I aquesta setmana hem fet 500 programes que es diu ràpid, però que han costat molt de temps de fer. Més concretament, doncs gairebé 10 anys, perquè començàvem la primera setmana del 2017 i falta poc més de mig any per arribar-hi, no? Doncs aleshores és el temps que hem tardat d'arribar a aquests 500 programes. Per tant, ens dediquem a nosaltres mateixos aquesta felicitats de Jordi León.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I aquesta setmana heu anat a veure l'eclipsi? Déu-n'hi-do.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i, sobretot, per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir parlar això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòsties, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos hi vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
5: Participa amb nosaltres.
3: el que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
6: Repetiràs.
7: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
8: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
9: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
1: I tenim més notícies destacades. La festa major petita de Banyoles té un correfoc amb sardana inclòs. Es tracta del correfoc Chiqui, l'infantil de la colla de Gàrgoles de Foc, que col·labora amb el foment de la sardana de Banyoles i la colla Nanúfars, en el qual es representa una sardana amb foc. És aquest dijous 13 d'agost al vespre. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I també hem d'explicar que ha mort Josep Morer, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà i impulsor de la Nit dels Músics als 94 anys. Al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos reconeixements, com el Premi a la Constància de l'Obra del Ballet Popular l'any 1995. També va inspirar compositors musicals com Joaquim Soms o Alfons Mias, que li van dedicar respectivament les sardanes Som-hi Morer o Tres Avis Joiosos, amb dues estrenades al municipi de Cassà de la Selva.
10: Coblejant.
11: Coblejant.
10: Coblejant.
12: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició Nit d'Estels de Sant Llorenç d'Alfred Abad. És una sardana del 2017 dedicada al 12è aplec de Sant Llorenç d'Hortons i a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols. I nosaltres la fem servir per acabar el programa d'avui. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, ens ho passem molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol perquè la gent surt menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pietx n'és el president.
2: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda, amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués estat probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
1: Per contra, alguns comerços s'han beneficiat de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i aires condicionats, han augmentat molt les vendes i també els establiments que estan situats en centres comercials.
2: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que condiciona en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
1: L'indicador de Comertia indica que, en conjunt, el comerç ha venut un 8% més al juliol i anticipa que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca. El cultivem cada dia.
0: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio Vila.

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: I parlant d'emocions...
2: Sent.
3: Vale.
4: Salut i humor. Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Impulsem la cultura. 100% Empordà.
1: Ui, ho ensumeu? És l'olor d'una de les errades més freqüents del planeta. Això olora a ranci? En català, el verb olorar significa aspirar aire pel nas per sentir l'olor d'una cosa. La cosa canvia quan voleu expressar que les coses desprenen una olor determinada. En aquest cas, utilitzarem el verb fer olor, entre d'altres. Olorem la colònia del veí, però la colònia fa olor de ranci. Tot sovint, si l'olor d'una cosa no ens agrada, diem que fa pudor, directament. Les clavegueres no oloren a merda, fan pudor de merda. En comptes de això olora molt bé, direm que fa molt bona olor. I en comptes de això olora molt malament, direm que fa molta pudor. Així mateix, els noms que acompanyen les percepcions de l'olfacte i del gust van seguits de la preposició de. Olor de, pudor de i gust de. Com tot en aquesta vida, hi ha una excepció. El verb pudir, que vol dir fer molta pudor, va seguit de la preposició a. L'abric, put, afregit.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Pareu bé l'orella.
2: Sardanes des de zero, amb Caral Pedemonte.
3: Hola. En aquest tercer capítol intentarem respondre la pregunta de... Què és una copla? I ho farem des de zero. Una copla és una formació musical autòctona de Catalunya que interpreta sardanes. I també de tot. Perquè la copla no és un gènere musical, la copla pot tocar de tot. Està formada per 12 instruments, però només 11 instrumentistes. Per què? Doncs perquè n'hi ha un que en toca dos. Ara els descobrirem. Estan ordenats en dues files i de més agut a més greu, d'esquerra a dreta, i combinen el que se'n diu la canya, ja que els instruments de davant, de ben fusta, gairebé tots són de doble canya. Això vol dir que la part per on bufa el o la música està feta de canya, amb els de ben metall. A més, també hi ha un instrument de corda i un de percussió. Vinga, anem-los a repassar sense més preàmbuls. Comencem pel primer i el més agut, i per tant el més petit de la copla. Comencem a la fila del davant, a l'esquerra de trot, trobem l'instrumentista que toca dos instruments alhora, el flabiol i el tamborí. Un instrument de ben fusta, el flabiol, i un instrument de percussió, l'únic de la copla, el tamborí, que es toca alhora, un amb cada mà, i que normalment és l'instrument, ho dèiem en els capítols anteriors, que fa l'introit, aquella part de la sardana que ens indica que comença la sardana, i també el contrapunt. És un instrument que sol fer ornaments i harmonies, però que també pot fer grans solos. El podem escoltar, sona així. Així és com sona aquest flabiol i tamborí, un instrument que, doncs, és el més agut de la copla. Sonava també, ho sentíem a la percussió amb la baqueta, aquest tamborí. El següent instrument que trobem a la copla és el tiple. Un tiple que a la copla n'hi ha dos, està repetit, n'hi ha dos. És el següent més agut de la copla, i és un instrument que, si podríem fer servir una referència, s'assemblaria a un clarinet. Un instrument que és de ben fusta i que està fet de doble canya. Això vol dir que per on bufa el músic hi ha una canya que està feta a mà, i sona d'aquesta manera l'instrument del tiple. Un instrument que és només a Catalunya, igual que el flabiol. Escoltem-lo. I a la fila del davant només ens queda, doncs, descobrir la tenora, un instrument també de ben fusta que només es troba a Catalunya. De fet, a tots els de la fila del davant de la copla són autòctons catalans, i és un instrument que s'assembla al tiple perquè també és de ben fusta i és allargat, és de fusta però té claus metàl·liques perquè doncs els instrumentistes puguin fer totes les notes possibles, però és un instrument molt més allargat i que en la copla normalment és l'instrument protagonista, el que fa els solos. Un instrument que té una evolució durant tot el segle XIX i XX i que doncs té els seus orígens en les tarotes antigues, no? Podem escoltar com sona aquest instrument, que és molt allargat. Escoltem-lo. La tenora, podríem dir que s'assembla, si poguéssim fer algun símil, doncs als saxos o també als oboès. I ara ja passem a la fila del darrere de la copla. Aquests instruments es van tornant tots més greus, i ara passem ja al ben metall. La copla és una formació de carrer pensada per sonar al carrer, tot i que també hi ha la varietat de concert i simfònica, perquè la copla és una formació transversal, però com que està pensada de carrer, la majoria dels seus instruments són instruments de vent. Com dèiem, a la fila del darrere comencem amb els instruments de ben metall i trobem les trompetes. La trompeta, un instrument que tots coneixen coneixem, que trobem pràcticament a la majoria de formacions i grups musicals i que sona d'aquesta manera. I després de les dues trompetes que hi ha a la cobla, al seu costat hi trobem el trombó, un instrument també de vent metall, una mica més greu que la trompeta i que també és un instrument força reconegut. El següent instrument, n'hi ha dos a la cobla, és el fiscorn i és el germà cosí del trombó. De fet, és un instrument que, juntament amb el trombó, es va posar molt de moda al segle XVIII a les grans orquestres centroeuropees, però que actualment només es troba a Catalunya i en algunes parts d'Itàlia. Un instrument que doncs, va tenir el mateix recorregut que els trombons, però que actualment només trobem a Catalunya. És una mica més greu i és un instrument de vent metall, sona així. I finalment a la cobla falta l'instrument de corda, que és el més gros, per tant el més greu, i el que dona normalment el ritme de la sardana és el contrabaix, un instrument molt gros que sona d'aquesta manera. I tots aquests instruments junts formen la cobla. Que s'agrupen en el que s'anomena la Federació de Cobles de Catalunya. N'hi ha per triar i remenar, i cadascú té la seva preferida, tot i que hi ha diferents nivells de cobla, des de les més professionalitzades a les més amateurs o formades per joves i alumnes.
4: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder de casa la iaia.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Situem-nos ara a França. La policia d'aquest país ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors. I a 3 d'ells els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava aquests drons des de dues zones pròximes al centre penitenciari. Els funcionaris dels centres tenen por que, en un futur, si puguin fer arribar també armes. Segons han revelat fons sindicals a l'agència France Press, la gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres, i és que fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents. L'any passat ja van ser uns 5.000, unes xifres que s'expliquen, segons l'administració penitenciària, per la instal·lació de sistemes de detecció de drons.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Aturem-nos un moment i respirem.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà s'enfosqueix amb un eclipsi de sol que va seguir un 16% de gent en plena temporada turística. El sol va quedar ocult aproximadament en un 98,5% i un núvol baix a ponent ha fet la guitza en algun dels moments decisius d'un espectacle que no a tothom ha interessat per igual. Un gat mort i un altre en paràlisi després de rebre trets amb balins a Sant Llorenç de la Muga. L'Associació Protectora de Sant Llorenç de la Muga denuncia els dos casos i reclama que els fets s'investiguin i que qualsevol persona amb informació ho comuniqui a les autoritats. Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó. El departament assegura que no han entrat a sistemes penitenciaris crítics i ha denunciat els fets al jutjat. Com és possible això? Pregunta un advocat. Falta de control i serietat, respon ell mateix.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Martí, Núria, com esteu?
1: Estem molt bé.
2: Ara mateix venim de la botiga Rem.
0: Botiga Rem? I què venen allà?
2: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
1: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
0: Uau, és increïble!
1: Rem, roba electrònica a la moda. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
2: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
3: Rem, electrònicament, en la teva ment.
4: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp.
5: Els llocs que ens miren. Ahir vaig fer la ruta de la Batalla de l'Ebre i en tornar cap a l'Empordà pensava que els espais de memòria no són només llocs per visitar, són llocs que ens miren, ens interpel·len, ens obliguen a fer silenci i a preguntar-nos què en fem avui d'aquell dolor. La Batalla de l'Ebre impressiona per la magnitud del que hi va passar. Els paisatges, les trinxeres, els pobles marcats, els noms dels joves que hi van deixar la vida. Però també em va fer pensar en els nostres propis espais de memòria empordanesos. L'Empordà també és una terra travessada per la història. La retirada republicana cap a l'exili, els camins que portaven cap a la frontera, els refugis, els cementiris, els passos de muntanya, les cases que van acollir por i esperança. Tenim el Memorial de l'Exili a la Jonquera, que és un espai imprescindible per entendre què va significar marxar amb una maleta, amb criatures, amb fred, amb por i amb la incertesa de no saber si es tornaria mai. Tenim també el paisatge de Portbou, de Colliure, Tocar, de Figueres, de tants pobles que conserven rastres sovint discrets d'aquells dies. I tenim una memòria més petita, més familiar, que viu en frases mig dites o que mai es van dir, en fotografies guardades, en silencis heretats. Crec que hauríem de cuidar molt més aquests espais, no com a monuments congelats, sinó com a llocs vius, llocs on portar-hi escoles, famílies, clubs de lectura, passejades guiades, converses entre generacions, perquè la memòria no és només recordar el passat, és educar la mirada del present. En un temps de discursos crispats, de banalització de la violència i de revisionismes interessats, els espais de memòria són una forma de democràcia. Ens recorden que la pau no és mai un decorat, és una construcció fràgil i que mirar enrere, si ho fem bé, no ens fa quedar atrapats en el passat. Ens ajuda a caminar amb més consciència cap al futur.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
5: Volem començar la taverna d'avui, en ple estiu, per fer un programa molt refrescant. Saludem a tots els oients i esperant que els que estiguin a esmorzar, esmorzant, que els hi faci bon profit. De mentre nosaltres anem presentant la nostra selecció musical de cant de taverna.
6: Passaré a presentar-vos el primer tema d'avui. Escoltem un so cubà de Compay Segundo. Concretament, l'autor era Eusebio Delfín. Escoltem, doncs, els pescadors de l'Escala que ens interpreten I tu, què has hecho?

que has hecho, m'ha escoltat. Peça molt punyent, peça cubana típica, de taverna, l'inolvidable Compay Segundo i la nova trova cubana. Vull dir, molt interessant, molt maco. Després d'aquest son cubà, doncs, tornarem a l'Havanera, de la mà en aquest cas d'un grup que va estar aquí amb nosaltres fa temps per presentar el seu darrer treball i el seu aniversari. Són el grup Boramar. Hem escollit en concret la versió d'una cançó que té nom de la cançó i també d'un so, un so, una manera de cantar.

0: Ho presentaré tot junt. La secció de la sardana i el racó poètic. Concretament, en Fèlix ens recitarà la sardana Cap de Creus.
1: Cap de Creus. Cadaqués, vinc Cadaqués. De la costa empordanesa n'ets el més plàcid recés. Fortitxol bonic que mires cara al sol i gent. Llumaner del món antic, per sempre visca Cadaqués. Per tradició de nos amb nos. Que rica i manyaga n'és l'hora de l'amor, si s'encén una espuma d'il·lusió en el cor. Que les flors perfumen la il·lusió joiosa i amb tristor i recança l'ombra del record. L'amor és ànsia mai decandida d'un breu miratge que ens fa somiar.

0: meva enamorada encara no era fadrina, va donar-me una abraçada en el sol de l'enxirol. I el record dels seus petons és el goig i regalia d'aquesta terra encisada que omple tots la meua vida. Un aire entenia l'escarquillada, la cara aixaurida, el peu polidor. Era una nina, flairosa i mada, amb ullets d'àngel i els cabells d'or. De creu, roquissent narat pels bruels del vent i el trapeig del mar, dins el pla de sa brama arrel que amb coral i alguer el Pirineu plantà. Ets de Déu, l'encunyat somrís, quan un jorn et feu paradís i creà portaló, sa freu, culleró, colip, port lligat. Que de què és? Estimada, net si seràs la pubilla que gruma totes les gràcies. Jo et duc dins de l'ànima, oïda.
1: Cap de Creus. Els autors de Cap de Creus són: la música és d'en Rafael Cabrissa i la lletra és d'en Joaquim Gay. Però aquí vull fer un petit incís. La meva dona és lloretenca i quan festejàvem ella anàvem a la coral de la parròquia de Lloret de Mar, que la portava l'antic mossèn Josep Benet de Lloret, que va fer una lletra també d'aquesta cançó Cap de Creus, però que abans de portar-li a l'autor de la música se li va adelantar en Joaquim Gay i no li va poder entrar aquesta lletra, però aquesta lletra la cantàvem nosaltres a la coral de la parròquia de Lloret i ens agradava molt. Per desgràcia no s'ha gravat mai i no la podrem oferir mai, però si algú la vol escoltar, de tant en tant encara la canten a la coral de Lloret, a la parròquia de Lloret de Mar. Bueno, doncs escoltarem la que sí que tenim gravada, que és la que hem escoltat, molt ben recitada per el nostre amic Fèlix i interpretada pel grup de Calella de Palafrugell, Port Bo.

Ara escoltarem una havanera, que segur sona a sarsuela. Concretament d'en Salvador Codina, que va escriure La Galeota. Sarsuela estrenada l'any 1950, Brai, La Barca.

0: Félix, heu fet una celebració als Gallet, no?
1: Pues sí, mira, vam fer una reunió de tots els cosins que portem el cognom de Gallet, que som una trepa perquè entre cosins. Tu pensa que el meu pare eren 9 germans.
0: Déu-n'hi-do.
1: I d'aquests 9 germans han nascut molts cosins, i d'aquests cosins molts nets que s'han casat, vull dir, bueno, nebots, que s'han casat, que han tingut nets, vull dir, som una família molt gran.
0: I aproximadament, i quants éreu?
1: Pues mira, l'any passat n'érem 56.
0: Déu-n'hi-do.
1: I altres vegades hem sigut pues, a prop de 60, altres vegades 49, vull dir, però sempre som molt... I a tothom li agrada molt, totes les cosines, agrada molt veure's i trobar-se, i ai, sí, sí, escolta'm, tiet, quan facis una trobada. Vull dir, té molt d'èxit, i mira, aquest any doncs l'hem tornat a fer.
0: Doncs bé, moltes felicitats, veus, això és bonic, això és bonic, mantenir els contactes, la família, la saga. I com que ens fa un goig que ens ho expliquis, també ens fa un goig escoltar havaneres, havaneres i més havaneres, sobretot si les veus són com les del grup que ara us presentaré. De fet, és molt fàcil fer un guió quan penses i visualitzes un espai en gent que escolta amb atenció els cantaires, i amb el so de les cançons la brisa marina ens porta la flaire d'un bon cremat. Escoltem doncs el grup Marajol, que ens canten Allà en l'Havana.

0: La taverna m'enamora.
1: Doncs, seguint amb aquest to tan romanticoide que portem, una peça del mestre Josep Bastons ens parla de la cançó d'Albert Mar, interpretada pel mateix grup que va crear el mestre, el Peix Fregit.

Ara us convido a entrar dins la taverna amb un treball enregistrat el 1976. Canten, interpreten en Jaume Arnella, Joan Closa i Rafael Sala. Ens cantaran una adaptació d'una cançó popular italiana. El seu títol, Babeu. Babeu, companys.

0: Ara l'Elisa es recitarà el poema que tindrà Blanes, del nostre company i amic Fèlix Gallén.
1: Tant Fèlix Gallén, com tu has dit, Ramon, què tindrà Blanes? Blanes té un encant especial per mi. Fa molt temps que hi visc. Estimo els seus carrers i carrerons, sobretot el casc antic. Carrers i carrerons, tots enfilats amunt, tots cap a l'església de Santa Maria. Mirant, si mires a llevant, sempre veuràs el mar. Si mires a ponent, el cel veuràs triomfant. Les cases, casetes i terrats, botigues, placetes, ocells o perdius, arbres, flors, terrasses en els bars, i tot es belluga i es viu. El passeig que té vora mar és deliciós, batejat amb molts de noms, segons el tros on et trobis, però tots ells encantadors. Anant cap a port, hi ha trossos amb bancs per veure i mirar a les noies maques, el vell que passa, la mainada que no para de bellugar. Llocs per ballar sardanes i balls populars. Parts contemplatius, parts per la mainada, pista gegantina per jugar a escacs. I llocs habilitats per la patancada. Tanmateix, al llarg del passeig, un munt de terrasses on refrescar la gola i petar la xerrada. Què més vols? Tot i això, passejant, mentre el port esportiu a mà dreta, vas contemplant. Arribes al port pescador. Quina passada! Veus barques marineres de tots els tamanys, cadascuna amb milers d'històries per contar. Petites llaüts d'esbarjo i grans barques per anar a pescar, totes elles valentes per enfrontar-se als embats del mar. Quin goig, la veritat, passejar per Blanes i el seu port. Per què et penses que venen tanta gent de fora a donar el tomb? Ai, poble estimat, la teva gent, els teus carrers i la teva mar. Què tindrà Blanes que em té el cor robat?
0: Aquest aplaudiment...
1: Gràcies.
0: És el bé que l'has recitat, però modèstia a part, sobretot per l'autor.
1: I tant, en Fèlix.
0: Amb aquesta pinzellada descriptiva d'aquest Blanes real, que moltes vegades hem d'entendre i descobrir, i que ell sap plasmar molt bé amb la seva gamma
1: de colors.
0: Colorista, sí senyora, i la seva descripció amb els seus dibuixos. Ha estat una altra pinzellada important aquest poema.
1: Sí.
0: Molt bé,
1: gràcies.
0: Felicitats.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs...

0: Ara farem una petita secció de refranys catalans amb en Ramon.
1: És un menjar de ric, poc aprofitat. Sardines a la nit, metzines. Menjar, deu hom desitjar, i no viure per menjar. Convidat, massa atent al plat, altre cop no és convidat. El peix blau, el vell, no plau. Si aixeques massa el porró, aniràs potser de cantó. Cal guardar per a demà gana i pa. Amb un traguet de vi bo, el malalt es posa bo.
2: La taverna dels diumenges al matí.
3: Us volem portar a l'ambient de la cantada de Calella de Palafrugell. Cada primer dissabte del mes de juliol, al vespre, a la cala del Port Bo, es fa la cantada de veneres. Doncs ara prepareu-vos, que nosaltres us hi portem.
4: Ara acaben de sortir a l'escenari
5: un grup que ve de Lleida i ells mateixos es faran la presentació.
6: Molt bona nit. Bona nit i molt ben trobats, estimats amics i amigues, en aquesta preciosa i esplèndida cantada aquí a Calella, Palafrugell. Som el grup Arrels de la Terra Ferma i amb aquesta nostra actuació ens heu de permetre que us donem a tots una molt forta abraçada des de les terres de Ponent. Esperem i desitgem que tots plegats ho passem una molt bona nit. Moltes gràcies. A la primera peça d'aquest nostre repertori d'avui és una molt bonica, romàntica i nostàlgica manera que porta per nom Pregúntale a les estrelles. Música per enamorats. Per a tots vosaltres.

El segon grup ja hi és. Era el duet El desaparegut Castor Pérez i Enfonso Carreras. Ens canten una havanera molt antiga. El seu nom, Luz que brilles.

0: Avui l'equip de la taverna, en Ferran Pujades, des de controls centrals, a la locució en Cisco, en Fèlix, l'Elisa i qui us parla, en Ramon. Sigueu molt feliços, eh? I aguanteu bé la calor.
1: Les havaneres i la cançó popular a la taverna.
2: Bé, i ara a mi em pertoca presentar-vos el tercer grup participant en aquesta cantada de Calella. Concretament són del Vallès, aquests de Mata de Pera. Aquí els teniu, disfruteu-los.
3: Per començar farem una havanera antiga d'aquelles que s'han anat coneixent gràcies a la transmissió oral de la gent més gran, molt bonica, que porta per nom En un velero.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortuga!
6: Des de l'Alt Empordà al món, avui la Vajol.
7: La Vajol, niu de la lluna i el sol, que ara al vespre, ara al matí, baixen des del coll d'allí. La Vajol, blanca com és, mai d'udol, i de tan alta presum, vestit túniques de llum. La Vajol, en prat i bosc que tot vol, l'ha clavat la seva arrel entre la terra i el cel. La Vajol, diuen que ni vol ni dol d'ençà que pot albirar des de la muntanya al pla. Sol i lluna, lluna i sol, tenen casa a la Vajol.
8: I parlant d'emocions,
9: 55.
8: Exacte.
6: Aturem-nos un moment i respirem.

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: Música i salut. Amb Melissa Mercadal.
2: Secció amb la musicoterapeuta Melissa Mercadal.
3: Bé, el que proposo és presentar una altra versió de la música, no? Un altre cantó de la música. Ràdio en aquest cas, doncs, com a eina terapèutica per contribuir al benestar i a la salut de les persones.

0: De fet, el primer tractat on es parla dels poders curatius de la música és el tractat de Boethius, de 600 anys abans de Crist. Molt curiosament, aquí ja surt, no?, aquest efecte, aquest potencial de la música per curar, per ajudar. I basat en anècdotes, no?, en evidències i estudis científics. Després tenim l'època dels quatre humors cardinals, i on també, no?, hi ha escrits que parlen de la importància de la música per mantenir l'equilibri, no?, d'aquests quatre humors cardinals, que era bàsic per mantenir l'estat de salut. O sigui que això de que la música pugui afectar positivament a les persones, doncs ja data de temps de molt antics, no? Es va començar a parlar de les vibracions corporals, les vibracions musicals, i veure com aquí pot haver una connexió, i realment veiem una aproximació més científica. I un altre esdeveniment que també ha contribuït és que recentment, no, tant la medicina com la psicologia de la salut com la musicoteràpia es donen compte que la persona no és només un aspecte físic, sinó que hi ha un component biològic, hi ha un component psicològic, hi ha un component social, i la música pot afectar algun d'aquests aspectes.
1: Uh-huh. La música com a ciència i art per potenciar la salut i el benestar de les persones. Anirem descobrint precisament aquest potencial de la música com a eina terapèutica i també les seves diverses aplicacions. Melissa Mercadal, ha estat un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Adéu, a tu. Bon dia. Adéu.

0: entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
4: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Sintonitzeu el programa número 858 des de la nostra etapa digital i el 2647 de tota la seva història, una trajectòria que va començar a caminar al setembre de 1989. Encarem un cap de setmana de moltíssima activitat festiva de nord a sud del país, on destaquen cites tan nostrades com l'inici de la Festa Major de Gràcia a Barcelona o les festes majors de tants i tants municipis que celebren la Mare de Déu d'Agost. Pel que fa al contingut d'aquest cinquè programa especial d'estiu, el nostre tema central el dedicarem a una cita musical molt especial, d'altíssim nivell. Escoltarem la primera part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu? Sí, ens acompanyeu? Doncs vinga, que comença el Festa Festa.
3: Festa, Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
4: Permeteu-me fer una salutació molt especial als qui ens esteu escoltant des dels vostres aparells de ràdio, els de tota la vida, aquells que mai fallen, a través de la xarxa d'emissores que setmana a setmana ens fan confiança i ens programen, ja sigui des de la platja, la muntanya o el cotxe, viatjant de festa major en festa major. Escolteu el Festa Festa des de les emissores.
3: Festa Festa,
5: amb Amadeu Carbó.
6: Ràdio Vilasacra.
4: Avui tindrem l'actualitat del món associatiu amb les notícies del Tornaveu, de la mà de l'Emma Robres, i visitarem les places castelleres des de la mirada particular del baròmetre casteller. Però abans anem a obrir la gana musical amb una formació que és sinònim d'energia i gresca de la bona. Des d'Aiguafreda i des de Centelles, aquí tenim els Catarres, que ens diuen ben alt que vull estar amb tu.

0: Encomanadís i vital aquest tema dels catarres, aquest vull estar amb tu. Una proposta ideal per arrencar aquest cap de setmana de l'Equador de l'agost amb el millor dels somriures. I ara connectem directament amb l'actualitat per saber què vull en el teixit associatiu i cultural del nostre país. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu. Endavant.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Darrere de cada bèstia o de cada cercavila hi ha hores de reunions, d'assajos, d'aprenentatges compartits i una xarxa de persones que dediquen tot el seu temps i la seva il·lusió a mantenir viu un patrimoni que és de tothom. Quan una persona entra a una colla, doncs, aprèn a formar part d'una comunitat. Amb això en ment, l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya ha iniciat un projecte de recerca que analitzarà com s'organitzen les entitats, quins reptes i oportunitats afronten i com contribueixen a facilitar la participació de totes les persones en la vida cultural de la seva comunitat. Així, l'estudi contribuirà a explicar, amb dades i evidències, allò que les entitats fan molts anys que demostren des de la pràctica. Ho farà en comparació amb els models associatius existents als territoris de Navarra, Castella i Lleó i País Valencià, per tal de construir una millor fotografia del sector que permeti entendre com funciona avui i identificar els reptes de futur. L'agrupació destaca, però, que té plena voluntat que no sigui un estudi fet des d'un despatx, sinó que incorpori la veu de federacions, entitats, investigadors, administracions públiques i professionals, i que les conclusions neixin del diàleg amb les persones que fan possible la cultura cada dia. Quan els grans festivals d'estiu ja encaren la recta final, Girona torna a reivindicar un espai singular dins del panorama escènic català. Del 25 al 30 d'agost, la ciutat acollirà una nova edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, una cita que des de fa més d'un quart de segle demostra que el teatre amateur és molt més que un espai d'aprenentatge o una activitat complementària. És un moviment cultural viu, amb capacitat de crear xarxes internacionals, generar públics i oferir propostes artístiques de primer nivell. La 26a edició del certamen arriba sota el lema FITAC Connection, una declaració d'intencions que posa l'accent en la connexió entre cultures, llengües, generacions i maneres diverses d'entendre les arts escèniques. Així doncs, el festival reunirà 23 companyies procedents de 9 països i oferirà més d'una vintena de representacions, entre les quals trobarem clàssics universals, dramatúrgia contemporània, teatre musical, improvisació i propostes experimentals. Les companyies catalanes, evidentment, també tindran el seu protagonisme i la seva presència continua sent un dels pilars del festival. Si bé la majoria de grans festivals escènics estan orientats a les produccions professionals, el FITAC ha fet del teatre no professional el seu principal valor diferencial. La seva programació, un any més, torna a demostrar la qualitat artística i la diversitat de llenguatges que conviuen en aquest àmbit.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos tota l'actualitat viva del Tornaveu. Et desitgem una boníssima setmana i t'esperem, doncs, la setmana que ve. I seguim endavant amb la mirada posada a les places de tot el país perquè el mes d'agost és sinònim de camises de colors i grans construccions. És el torn del baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.

0: tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a través del nostre web, baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest Baròmetre Casteller.
2: Festa, festa!
1: I per cloure aquest bloc, abans d'entrar de ple en el nostre tema central, us proposem una col·laboració musical que és una autèntica bogeria festiva. Ens arriba de la mà de la cosina i de Roba Estesa, que s'atreveixen a reversionar un tema d'Ava, el Dancing Queen, però en aquest cas el converteixen en una autèntica cançó de revetlla que es diu Chatty Queen. L'escoltem.

0: Acabem d'escoltar Chatty Queen a càrrec de La Cosina i de Roba Estesa. I ara sí, canviem de registre. Passem al plat fort d'aquest programa número 858, que ens convida a posar-nos una mica més solemnes, però al mateix temps entusiastes com sempre.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Ens situem al passat 24 de novembre al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Allà va tenir lloc el concert del Memorial Joaquim Serra 2025, una cita imprescindible que anualment ret homenatge a la figura de Joaquim Serra i Coromines i serveix de gran aparador de la creació i l'excel·lència de la música de cobla. Avui, en aquest cinquè especial d'estiu, us oferim la primera part d'aquesta vetllada musical i ho farem de la mà i de la veu d'en Jordi Saura, que ens guiarà a través del que va ser tot aquest concert, doncs, comentant les peces. Ens hi submergim. Però abans, recordar-vos que aquest concert hi van intervenir la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió i tot plegat sota la direcció de Bernat Castillejo.

0: I com ja us hem anunciat fa un moment, tot ben relligadet i comentat per la presentació impecable de Jordi Saura.
1: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que justament, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer. I tant Flor de Neu com La Rosada, la segona sardana del programa, ens situen a l'any 1902, un any important per Garreta i també per la sardana en general. El mes de maig, La Rosada guanya el concurs musical de les Fires i Festes de Figueres, un concurs que en concepte es reprodueix a Barcelona el mes de setembre per les Festes de la Mercè. A Figueres hi ha concurs de cobles, de sardanistes i de composició. A Barcelona hi falta el de composició. És aquell setembre que a Barcelona, la principal de la Bisbal, obté un gran èxit interpretant de lliure elecció una altra sardana de Juli Garreta i també del mateix any, La Fada. El 1902 és, a més, doncs, un dels primers moments que cal tenir en compte quan volem parlar de l'expansió de la sardana fora de les comarques gironines on va néixer. Ens n'anem, doncs, fins al 1902, amb dues sardanes de Juli Garreta. Primer Flor de Neu, després La Rosada. I sí, són sardanes, malgrat algú alguna vegada digui que això de Garreta no ho són de sardanes. Com va escriure Eduard Oltrà, si creieu que no es poden ballar, limiteu-vos a escoltar, perquè el que sentireu és veritable música. Escoltarem ara Flor de Neu i La Rosada, les interpretarà la Cobla Sant Jordi amb la direcció del mestre Bernat Castillejo.

Juli Garreta, per començar l'edició d'enguany del Memorial Joaquim Serra amb la Cobla Sant Jordi a l'escenari, un memorial que serveix per recordar i homenatjar la figura del que segur és el nostre compositor més estimat, i de ben segur que un gran homenatge per al mestre és valorar la música de Cobla, i no m'ho puc pas estar de destacar-ho. Ara és el torn pel 125è aniversari del naixement de Josep Maria Ruera, de qui escoltarem una sardana del 1978 titulada Esplai. Es tracta d'una sardana poc interpretada, tan poc que les particel·les, per interpretar-la, s'han anat a buscar el fons del compositor dipositat a la Biblioteca de Catalunya. I com dèiem abans, els aniversaris han de servir per alguna cosa més que per recordar un compositor i després tornar-lo al calaix o al baúl. L'any 2000, en motiu del centenari del naixement del compositor, es van editar dos CDs amb música seva. Una amb aquella gran composició que és Empúries, la dels quatre poemes sinfònics per orquestra i cobla, i a més amb dues obres més titulades Ambients i Meditació. El segon CD recollia un total d'11 sardanes en la seva versió per a piano, interpretades per Jordi Masó, que signa també el text d'un interessantíssim llibret, en el qual hi destaca el fet que Ruera se servia del piano per compondre les seves sardanes, un total de 41 i 15 més revesses, diu. Explica també que el piano li servia a Ruera per obtenir un esborrany per a la posterior instrumentació d'unes sardanes que Jordi Masó descriu dient que es caracteritzen per una gran riquesa harmònica i una sorprenent varietat rítmica. Afegeix que Ruera deia als seus alumnes, entre els quals es comptava Jordi Masó, que allò que ell volia era dignificar la sardana. Esplai és una de les sardanes que Jordi Masó va incloure en l'enregistrament, i d'ell ens explica que no sembla que fos una obra que agradés gaire al compositor. Diu que a la portada del manuscrit va escriure amb lletra clara: "No m'agrada". Jordi Masó, però, en destaca l'originalitat dels curts, una fuga estricta a quatre veus, diu, afegint que és un exemple de com Ruera era capaç d'integrar en les seves creacions sardanístiques recursos musicals més propis d'altres gèneres musicals. Gaudim de Josep Maria Ruera, d'aquesta sardana titulada Esplai, Cobla Sant Jordi, en Bernat Castillejo, a la direcció.

0: Abans de cloure aquesta primera part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025, celebrat al Teatre Casino de l'Aliança al Poble Nou de Barcelona el 24 de novembre, volem dir-vos adeu.
1: Festa, festa!
0: Aquest Festa Festa 2647 va arribant inexorablement al seu final i volem agrair de tot cor la gran feina que fan els nostres col·laboradors i col·laboradores, en aquest cas, en el programa d'avui, a l'Emma Robres pel repàs informatiu i a la Sara Soriol per la crònica castellera. Sense la vostra dedicació a aquest altaveu de cultura popular, doncs no seria possible. I com sempre, a tots els que fan possible que la roda del Festa Festa no pari mai de girar, que són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Adell i avui qui us parla, l'Amadeu Carbó. Perquè, clar, la Laia Camproví la tenim de vacances. Nosaltres marxem, però la setmana vinent hi tornarem amb el sisè especial d'estiu que el dedicarem a escoltar, en aquest cas, la segona part d'aquest concert memorial Joaquim Serra 2025. Ara us deixem amb en Jordi Saura, que ens presentarà l'obra d'encàrrec del memorial Joaquim Serra. Que vagi molt bé, bona setmana a tothom i visca la festa. Adeu.
2: Fet el relleu a l'escenari, rebem a la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió, una altra de les formacions, la Mediterrània, que sempre ha destacat per la seva ferma voluntat de posar la música de cobla al nivell que realment li pertoca. La Mediterrània serà l'encarregada d'interpretar-nos l'obra d'estrena del Memorial 2025, que enguany l'organització ha encarregat al mestre Bernat Vivancos, un compositor amb tradició musical familiar que va passar per l'Escolania de Montserrat i que ha cursat estudis a París i Oslo. I és en aquest punt, a partir d'Oslo, on es produeix un punt d'inflexió en la seva obra, que, com trobem escrit, provoca que la seva producció esdevingui una proposta única, una música d'una rica coloració sonora i textual, on convergeixen la música modal de tradició occidental i la recerca d'una espiritualitat basada en una harmonicitat d'inspiració espectral. Ha estat director de l'Escolania de Montserrat i també professor de composició i orquestració de l'Escola Superior de Música de Catalunya. També ha estat compositor resident al Palau de la Música Catalana i compositor convidat a l'Auditori de Barcelona. De la seva música, Jordi Savall diu que forma part del veritable nou renaixement musical que estem vivint en el segle XXI. I és el moment, doncs, que la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió ens interpreti aquestes sis variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors. Cobla Mediterrània, Joan Torres, dirigeix el mestre Bernat Castillejo.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
11: On et ve de gust que anem a dinar avui?
12: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
11: I això?
12: Cal saber triar en temps estranys.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primer cop, la localitat d'Alella, al Maresme, es converteix en el municipi amb més renda de Catalunya, superior als 35.000 euros. A la banda contrària, tanca el rànquing la localitat de Salt, al Gironès, amb ingressos per habitant inferiors als 14.000 euros. Climent Sabater.
2: La renda familiar a Alella, de 35.000 euros, fa que aquest municipi del Maresme desbanqui per primer cop la localitat de Matadepera. El secretari del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Àngel Hermosilla, n'apunta algunes raons.
3: És més barat des del punt de vista immobiliari que Barcelona, i també té un gran atractiu, podríem dir, en quant a qualitat de vida, perquè està a prop del mar. Llavors això fa que vingui gent no només de Barcelona, que busca un habitatge de més qualitat i un entorn més agradable, sinó fins i tot de l'estranger.
2: Segueixen a l'Ella per aquest ordre Matadepera, Sant Just d'Esberg, Cabrils i Sant Cugat, tots amb ingressos superiors als 30.000 euros per habitant. En canvi, Salt és la localitat amb una renda més baixa, 13.000 euros. Després venen Lloret de Mar i Castelló d'Empúries amb uns 14.000 euros en tots dos casos. Als municipis rics, la major part dels ingressos familiars procedeixen de la renda salarial. En canvi, els més empobrits, les subvencions públiques representen fins al 40% de la renda.
3: Quan són comunitats, podríem dir, més vulnerables o més empobrides, doncs aquí hi ha una participació del sector públic a través de transferències públiques, com per exemple subvencions, molt més elevades.
2: La renda familiar mitjana a Catalunya s'apropa als 21.000 euros per habitant. Només 5 comarques, totes a Barcelona, la superen.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
5: Impulsem les nostres lletres.
6: Impulsem la cultura.
7: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
8: Bon dia, em dic Madvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mansa en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava, que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. I diuen que és molt perillós i pot fins i tot matar-te o segrestar-te. Això depèn de la sort que tinguis. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri, us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar-me.
9: Ara, els clàssics.

0: canviem de qüestió.
1: Funciona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
2: Enmig de l'allau d'invents que es van succeir al llarg de la segona meitat del segle XIX, un capítol propi el mereix la invenció del telèfon. Les comunicacions a distància havien estat sempre un vell somni de la humanitat. Quantes vides s'haurien salvat i quantes coses haurien canviat a la història si haguéssim pogut tenir notícies d'algú que era lluny o fer-li saber coses a temps. Us imagineu que Colom s'hagués pogut comunicar amb Europa durant la seva arribada a Amèrica? Parlar amb algú que és lluny, o fins i tot molt lluny, a l'altra banda del món, és un petit gran miracle. Si bé està discutida la paternitat de l'invent i l'italià Antonio Meucci pràcticament se'n considera l'inventor, la història ens diu que aquest miracle l'hem d'agrair a Alexander Graham Bell, un britànic que hi va contribuir quasi accidentalment, enmig dels seus treballs per fabricar un aparell contra la sordesa. D'aquest fenomen se'n diu serendipitat, i ara està molt de moda. Graham Bell va patentar el telèfon el 1876. La primera conversa telefònica de la història, entre ell mateix i Thomas Watson, el seu assistent, que era a l'habitació del costat, va ser aquesta.
3: Senyor Watson, vingui, que el necessito.
2: 40 anys abans de la patent del telèfon per Graham Bell, el nord-americà Samuel Morse ja havia fet un gran pas endavant en les telecomunicacions amb la creació del seu sistema de telegrafia elèctrica, el que es coneix com a Codi Morse. Però el telèfon és definitivament molt millor. No emet senyals ni codis. És directament la veu a l'orella, com en la presència física. El que dèiem, un petit gran miracle.
4: Sí,
2: tots el fem servir a diari, però sabem realment com funciona un telèfon?
5: Jaume Estela, enginyer industrial.
6: Que és un micròfon i un altaveu que estan interconnectats amb un altre micròfon i un altre altaveu a través d'aquest cable de dos fils.
4: I només necessito una alimentació elèctrica perquè aquest micròfon funcioni i aquest altaveu funcioni, i no té res més. Quan jo despenjo el telèfon, el que faig és tancar aquest circuit.
6: De manera que el que jo parlo, el micròfon ho transforma en un senyal elèctric que viatja per aquests fils i va a parar a l'altaveu de l'altra persona.
2: I com s'ho fa per codificar i descodificar la veu en ones elèctriques?
6: La veu de cada persona, o un so, té una freqüència determinada, que és amb la que fa vibrar l'aire, i en aquest cas la membrana. Per tant, aquesta freqüència, per això se li diu freqüència modulada, el que fa és modular aquest corrent elèctric en funció d'aquesta freqüència que ha rebut el micròfon.

0: Per tant, a l'altra banda, aquest corrent elèctric fa que pugui vibrar la membrana de l'altaveu amb aquella mateixa freqüència.
1: No cal ni dir que l'èxit de l'invent va ser rotund. L'any següent de la patent de Graham Bell, el 1877, ja s'havia instal·lat la primera línia del món, entre la botiga i la casa de Charles Williams a Massachusetts, i el 1892 ja es va poder parlar entre Nova York i Chicago. El 1915, els mateixos protagonistes de la primera trucada, Graham Bell i Watson, van protagonitzar la primera trucada transcontinental entre Nova York i San Francisco. La resposta de Watson aquella vegada va ser:
2: aquest cop em caldrà una setmana per venir on és vostè.
1: I si es podia comunicar la costa est amb l'oest, amb els anys també es van poder creuar oceans com l'Atlàntic.
0: Hi ha cables que creuen tot l'Atlàntic pel fons del mar, que estan tirats des de principis de segle. Són cables que solen ser redundants, un, dos o tres, perquè si algun d'ells es trenqués, fallés, normalment solen ser àncores de vaixells que doncs, el poden arribar a trencar. Doncs aquests sistemes han de ser redundants per tenir una seguretat de que pot continuar havent-hi comunicació.
1: Van creuar l'Atlàntic i més tard tots els oceans del món. De fet, actualment, Internet també viatja per sota els oceans en cables de fibra òptica. Després del telèfon vindria, anys més tard, de la mà de Guglielmo Marconi, un pas més en les comunicacions a distància, la telegrafia sense cables, és a dir, la ràdio. I encara no havia començat el segle.
3: En el 107 de la FM...
4: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: Ara, els clàssics.
7: Ara, tota la música clàssica i derivats.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat, per continuar oferint experiències úniques i sostenibles, i per continuar tenint cura del que és nostre. Cal tenir un pla, el nou pla de transformació d'Aparadores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys, plens de moments únics al teu costat. Aparadores.
11: Sona bé.
12: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
13: Ai.
14: Ai.
13: I ara, més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
15: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
13: 20 anys d'Espai Gironès.
16: Uau, Déu-n'hi-do.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va rescatar els sants de la boira. I és que els va dedicar una de les novel·les de més prestigi de la literatura catalana, una crítica aguda a una ciutat de províncies anomenada Comarquinal, que en realitat amagava el nom de Vic. Va néixer a Barcelona el 3 de maig de 1894 i va morir a Tossa de Mar el 2 de maig de 1966. Es deia Miquel Llor. Va ser el mitjà de tres germans d'una família menestral i sempre va estar molt unit a la seva germana Esperança. Gràcies a una escoliosi es va lliurar del servei militar i el 1923 va assistir a cursos de literatura catalana per perfeccionar la llengua. Del 1928 al 1934 va treballar de corrector a l'Ajuntament de Barcelona i en aquesta època també es va fer membre del Pen Club. En els anys previs a la Guerra Civil va escriure les seves millors obres: Història grisa, el 1925, Tàntal, el 1928, i la història d'una barcelonina sensible i amable que es casa amb un terratinent ruda i acabalat que li talla les ales i la submergeix en un mar d'hipocresia en una ciutat plena de sants i amb molta boira. Laura a la ciutat dels sants.
1: La boira, amb les seves flonjors humides, preserva la ciutat d'influències estranyes, perquè vegeti entre els seus sants morts i vius, perquè dormiti recollida en ella mateixa i no se li escapin els bons ni els mals pensaments.
0: Laura, la ciutat dels sants, va obtenir el Premi Joan Crexells el 1930 i el reconeixement dels lectors i la crítica. Però hi va haver qui no li va perdonar mai la crítica àcida a una societat tradicional, tancada i curta de mires. Després arriba la guerra i una postguerra on Miquel Llor passa una rigorosa depuració política, tot i que continua treballant a l'Ajuntament de Barcelona. El 1946 l'editorial Selecta compra els drets de la seva obra i l'any 47 publica El somriure dels sants, una continuació de l'anterior. Abans de morir encara formarà part de diversos jurats com el de Cantoni Gros o el Víctor Català.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La consellera d'Interior presenta a Figueres l'arribada de la nova promoció dels Mossos a l'Alt Empordà. La regió policial de Girona incorpora 159 agents en pràctiques de la 33a promoció, tot i que Interior no ha fet públic el repartiment exacte entre les comissaries de Figueres, Roses, la Jonquera i l'Escala. A veure si podem acabar amb tant delinqüent d'una vegada, exclama un avi que llegeix la notícia a l'Empordà assegut a la Rambla de Figueres. L'Hospital de Figueres activa el nou circuit de diagnòstic ràpid que facilita l'atenció en 11 tipus de càncer. El programa, en funcionament des del desembre, ja ha tancat 222 casos i estableix un circuit preferent per accelerar el diagnòstic i l'inici del tractament. Un dels objectius ha estat l'ampliació del nombre de localitzacions tumorals amb signes i símptomes d'alt risc. Espolla posa el dia a la Fraternal per recuperar el bar i l'activitat de la societat. Les obres, amb una inversió de més de 310.000 euros, permetran adaptar l'espai a la normativa d'accessibilitat, incendis i eficiència energètica.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 35.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Aleix Freixas.
2: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
3: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
2: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
3: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
2: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.

Una curiositat fascinant és la història de la carta de Shakespeare, també coneguda com la carta de Hande del manuscrit de Sir Thomas More. Aquest document, que es troba a la Biblioteca Britànica, conté una pàgina amb l'escriptura del puny i lletra de William Shakespeare. Una cosa extremadament estranya, ja que només hi ha uns 28 exemples de la seva cal·ligrafia al món. La carta és part d'una obra de teatre col·laborativa escrita al voltant de 1603 a 1604, on Shakespeare va escriure una escena coneguda com a Addició D. En aquesta peça, Shakespeare mostra la seva habilitat per tractar temes com l'immigració, la xenofòbia i la justícia social, reflectint la situació dels immigrants hugonots a Londres en aquell moment. L'escena, escrita per Shakespeare, inclou un discurs famós on el personatge de Moore aboca per la comprensió i la humanitat cap als immigrants, amb frases que ressonen fins a dia d'avui.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia, ja saps qui sóc. Doncs mira, em preocupa molt de, bueno, una transició sí, enganxat, eh? Perquè la política no m'agrada amb aquests, no sé com dir-ho, aquests governs i aquestes coses que, no, que els deixen... Bueno, això no ho veig gaire clar. No era res més que això. Res de Déu.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?
4: Bar Cafeteria La Bahia. Per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Arxiu d'entrevistes.
2: Doncs molt bé, família, aquí continuem. Coneixem coses, compartim coses, vivim coses, i avui concretament parlem de la por. Tenim amb nosaltres en el Francesc Ponsí, que és el propietari de la funerària empordanesa. Molt bon dia, Francesc.
3: Bon dia a tothom.
2: Teniu una funerària, com es porta, Francesc?
3: Bé, és una feina que la gent hauria entès com una altra, vull dir, una feina que fa molts anys que m'hi faig, i bueno, per mi és una feina, com te repeteixo antes, igual que una altra feina de tothom, com pot ser un paleta, un lampista, un fuster, el que sigui.
2: És molt car morir-se?
3: Mira, tot depèn de la gent i depèn com li inculquis. Si fos per mi, realment només viviria un sistema d'enterrament i prou. Passa que això és impossible de fer-ho, perquè la gent, pues, igual que farà un cotxe barat o farà un cotxe car. Jo no hi crec en el tema de pagar molt diners.
2: Sí, m'estàs dient que hi ha diferents preus.
3: Correctament, hi ha molts tipus de preus, sobretot amb els baguls, amb els nichos, el tema d'incineració, depèn de l'urna que vulguis agafar, però te torno a repetir que la gent hauria de començar a s'inculcar d'un enterrament digne i no anar a buscar coses exuberants, sinó que la gent se'ls hauria de gastar els diners en vida.
2: Actualment, aquí a la comarca de l'Alt Empordà, o perquè tu, la teva funerària, què abarca? L'Alt Empordà o tot l'Empordà o Girona? O...
3: No, nosaltres arribem a Figueres amb dues funeràries, sí. La funerària Vicenç i la meva, la funerària empordanesa, i tant ell com jo abarquem tot el que és l'Alt Empordà. Mm. Per dir, arribem fins a dalt a la Jonquera, a tot el que és Roses, arribem fins a Bàscara.
2: Sí, el que és l'Alt Empordà.
3: Exactament, correctament.
2: En la nostra comarca, la gent actualment, en el dia d'avui, què tria més, l'enterrament o la incineració?
3: Mira, jo realment encara molt se fa molt enterrament, però jo crec que en aquest menys, parlant per la meva empresa, estem sobre un 40% de la incineració.
2: 40%?
3: Sí.
2: Per tant, el 60% és l'enterrament.
3: Sí, que ara fan enterrament, lògicament, sigui pues, perquè la persona pues, creu més en l'enterrament, altres, pues, pel que sigui, no? Per mentalitats, però vull dir, actualment, sigui pues, perquè té més mirat a la incineració que l'enterrament, si no tens pas un nicho, llavors la gent també tira molt pel tema de crematori.
2: Quant a preus, què és més car, enterrar o incinerar?
3: Mira, depèn, sempre serà més barat incinerar, sempre de la vida, que enterrar. Lògicament, si tu no tens res de res, no tens ni nicho, no tens res, doncs un enterrament avui dia a Figueres, si vols un nicho nou, doncs el nicho se'l val 1.950 €, si no m'equivoco, 1.900, més el dret d'enterrament són 100 i pico d'euros, te'n vas solament d'enterrament de nicho, de l'ajuntament, te'n vas a 2.050 €. L'enterrament, doncs, te'n pot anar des dels 1.700, 1.400, 3.000, depèn del que la gent vol gastar a vegades.
2: Aquí a la comarca de l'Alt Empordà ens podries fer una mitja de la gent que es mor habitualment, no? O el que portem d'any, quina és la mitja?
3: Jo parlaré per casa meva, perquè jo del tema del senyor Vicenç no sé els que fa, cosa que vull dir, cada que fa el que pot. Jo, per exemple, el que és aquest any en portem 100, si no m'acord, 130 o 140, i em vaig dir que portem unes 50 o 45 incineracions.
2: Des del punt de vista d'un propietari d'una funerària, una opinió personal teva, creus que hi ha alguna cosa més després de la mort?
3: Jo crec que sí. El que passa que, esclar, que lògicament jo no puc demostrar-ho, ni ho sé, però jo suposo que ha d'haver-hi alguna cosa. En alguna cosa hem de creure. En què? Cadascú, pues, hagi de creure el que vulgui. Jo crec que sí que ha d'haver-hi alguna cosa. Passa que, esclar, que no hi ha ningú que torni per explicar-nos-ho, no? Però igual que naixem, morim, pues jo crec que ha d'haver-hi alguna cosa més a món.
2: També m'agradaria saber si els enterraments actualment i l'església pues, tenen tota la relació, vull dir, no, es pot fer un enterrament sense església?
3: Sí, sí, cap problema. Hi ha enterraments que no hi intervé per res el capellà, i es fan tant enterraments laics com enterraments civils, i el que la gent demani. Per exemple, vaig tenir un enterrament, i bueno, la gent eren uns senyors belgues, bueno, no sé, la senyora era espanyola, ella era belga, i llavors van parlar, van cantar, vull dir, es fan molt tipus d'enterraments, es poden fer avui dia.
2: Creus que la gent té por a la mort o no? Amb una majoria?
3: Jo crec que sí, perquè la gent, molts no ho demostren, però jo crec que la gent té por a morir. si me preguntes personalment, a mi, no. Jo por a la mort no en tinc gota. El que tinc por, en tot cas, és a quedar... que no pugui associar millor la vida per si sol, que porti molts problemes a la meva família, que no pugui menjar per si sol, això em fa molta por. Mm. La por a mi personalment no em fa por. Te puc aplicar una anècdota?
4: Sí,
3: que no és el cas de l'any. Mira, érem per fires de l'any 98. Tenia un guard de seguretat a la funerària que pues, per les fires pues, vigilava de les 12 de la nit a les 10 del matí, no? I jo vaig dir lògicament que estigués dintre la funerària, que no calia que estigués per fora. I la segona nit m'ho trobo a fora al carrer, a dintre el cotxe, i li vaig preguntar per què estava fora. I ella em va dir que la tia mi estaré a la funerària, perquè si hi ha ruïdors. En una funerària és el pastor més tranquil que puguis imaginar. No li passa, clar, que si no tenia por, perquè deia que sentia freses a dintre, com uns tocs.

0: Ara, si tu mai vens a la funerària, no veuràs el tema de dir em fa por veure creus i veure coses rares, al contrari.
1: Albert, tens alguna pregunta?
2: Sí, sí, li faré una pregunta. Bon dia.
0: Bon dia, Eric.
2: Mira, has dit que morir, en termes generals, morir a Figueres concretament, si no he notat malament, podia costar entre 5.000 i 6.000 euros.
0: No, realment no.
2: Has dit gastos d'ajuntament, 2.500.
0: 2.000
2: més gastos de funerària.
0: Comptar funerària, te'n pots anar des del 1.700, te'n pots anar, clar, el que vulguis.
2: Doncs poden ser de 3 a 5.000 euros.
0: Més ja compta, sí, exactament.
2: De 3 a 5.000 euros.
0: Correctament, sí.
2: Correcte. La pregunta és, això és el que li costa a una persona morir que pot pagar.
0: Correcte.
2: I amb un indigent, una persona que no té cèntims?
0: Pues mira, un indigent, lògicament, com a preguntes, a les dos funeràries que estem a Figueres, tenim l'obligació, sigui per tema ajuntament, sigui per tema judicial, pues d'enterrar el defranc. Enterrar el defranc, què vol dir? Aquest senyor se l'ha d'anar a recollir, pues, a la carretera. Normalment els indigents no solen morir ni a clíniques ni a hospitals, sinó que són gent que, amb tot el respecte, pues, perquè ells ho han volgut així, o perquè ho han triat, o per circumstàncies, es moren al carrer. Llavors, vull dir, tant el senyor Vicenç com personalment jo, a la meva funerària, anem a buscar indigents. Què passa? Que parlant amb plata, una paraula no gaire d'allò, ens l'hem de menjar nosaltres. Aquí no ens ajuda ningú, ni l'Estat, ni l'Ajuntament, ni ningú. És a dir, nosaltres no som empreses, ni en Vicent ni jo, empreses públiques, som empreses privades, i llavors l'Ajuntament de... Jo parlo per Figueres, l'Ajuntament de Figueres, pues, ells posen un nicho de beneficència, perquè tenen l'obligació, i nosaltres pues, hem de posar la caixa i la feina, i d'això no cobrem res.
2: O sigui que els gastos... corren a càrrec vostre.
0: Exactament.
2: I aquesta persona representa que és enterrada amb la mateixa dignitat que una persona que ha pagat 4.000 euros.
0: No, perdó, dignitat sí.
2: Dignitat.
0: L'únic que passa és que un indigent, com que ningú el coneix ni sap res, lògicament se recull, se porta a la funerària, se posa en un bagul que és de beneficència, que se diu, i d'aquí al cementiri. Ni passen per parròquia, ni passen per cap pesta, lògicament, qui el coneix aquella persona, clar, és aquest sistema.
2: O sigui que pràcticament aquesta persona no té una relació social i en fi, no fa falta un acte de despedida, d'acomodiament.
0: Lògicament, i hem de ser molt clars, almenys jo parlo per mi personalment, amb tot el respecte per aquella persona, el que no faré pas és anar a la parròquia i fer jo de capellà, fer jo de cerimonial o estar-me allà. Lògicament, és una cosa que funciona així. I per desgràcia, no sé com acabarà el tema aquest, però a la llarga cada dia n'hi haurà més.
1: Més què?
0: Més indigents.
1: O sigui, cada dia hi haurà més indigents?
0: A la llarga sí, perquè hi ha molta gent que està entrant, que sense papers, molta estrangeria, llavors vull dir, hi ha gent que no saps qui realment qui són. Ja no parlem solament d'indigents, sinó parlem amb tot el respecte de molt estranger que entra. Pues, ara imagina't en el tema d'Andalusia, on hi ha Algeciras, que a vegades entren per desgràcia, perquè tothom vol menjar, tothom vol treballar, i els prometen que aquí, pues, aquí a la terra fer pipes, cosa que no ves. Llavors aquesta gent venen cap aquí, que a vegades entren més, i com va treballar a la televisió, pues, lògicament moltes vegades veuen que entren aquestes marques amb estrangers, uns que ja no arriben, altres que els troben morts, i llavors no sé com funciona el tema del Algeciras allà baix.
1: Sí, abans has dit, sí, ara et deixo un moment, és que no se m'escaparà. Abans has dit que els indigents no passen per parròquia.
0: Lògicament, com comprendràs, qui ha d'anar a la parròquia amb aquest senyor?
1: El mossèn. Sí, el mossèn no té una obligació sobre una persona sigui...
0: No és un tema que tingui que respondre jo, perquè no sé el tema dels capellans, quin és el seu sistema en aquest aspecte. Llavors, vull dir, només la pregunta dient per mi, perquè jo no puc respondre per boca d'una persona.
1: Ja.
0: Lògicament, un indigent... per desgràcia, funciona així.
1: No passa per parròquia. No. I a vostè no el sorprèn, això?
0: Allà, a mi em poden sorprendre moltes coses avui dia. Moltes. I llavors l'opinió personal que pugui tenir dels mossens és una cosa particular meva, no? Vull dir, llavors són coses que cal...
1: Però, a veure, a mi em crida moltíssim l'atenció l'Església, representant de Déu a la Terra,
0: sí,
1: que un indigent no tingui dret a passar per parròquia.
0: Sí, però...
1: amb tota la humilitat del món,
0: no,
1: crida l'atenció.
0: Jo també t'entenc, però clar, és una cosa que jo aquí ja no puc opinar-te perquè no és la persona que...
2: Un tema complicat el que ara està plantejant.

0: acabi, i en fi, com ell diu, necessitarem un altre programa, però jo te'n faré un de més senzill, que és una de les preguntes, crec que alguna vegada ha sortit també en el nostre programa, no sé per quina raó. Escolta, has enterrat a molts xinesos i a molts àrabs?
1: Mai.
0: No es moren, aquesta gent?
1: Jo, si es moren o no es moren, no ho sé. Jo, amb tots els respectes, la meva dona i la meva filla, el meu fill, els ha de molt anar al xino. Jo no hi vaig mai.
2: Però també és una, veus, és una cosa curiosa. No es moren els xinos?
1: Jo no n'he enterrat mai cap. Jo sé que al Cementiri Figueres hi ha un xino enterrat, però vull dir, o no es moren, o queda la pregunta m'interrogant.
2: Un dia tenen que dir com un problema als xinos, em sembla.
0: Hem parlat d'un programa dels xinos.
2: Sí, sí, però dedicar-li intensament, perquè intensament, això dels xinos comença ja a ser un interrogant.
0: Però jo recordo que hi ha una manipulació d'identitats, i es veu que quan un és mort agafa l'identitat un de viu, i es veu que hi ha una màfia xina que s'encarrega d'aquestes coses i fa desaparèixer, o es desapareixen els que no són morts. O sigui que com i de quina manera, en fi, que no. No crec que se'ls mengin, no.
2: Francesc Monsí, el propietari de la funerària empordanesa, que per cert, on està ubicada aquesta funerària?
1: Està ubicada en el recinte imperial, sí. Des de l'any 97, que està al carrer Grècia, número 1.
2: Qualsevol persona que vulgui informar-se o que sol·liciti qualsevol tipus d'informació dels vostres serveis, es pot dirigir a quin telèfon?
1: El 972 sí. 67 22 11. Només voldria fer un petit
2: avís, sí.
1: Que molta gent, com comentaves del tema de la por, no s'acosten a vegades a demanar informació, preus. I jo recomanaria a la gent que, antes de que tinguin la desgràcia a casa seva de perdre el pare, la mare, el ser més estimat, que a vegades s'acosteixin a demanar una informació. No dic a casa meva, sinó a casa meva, que el senyor Vicenç, per l'aspecte de que s'obrien a vegades amb molts menys problemes del que et trobes avui dia. El tema de la mort és un tema, vull dir, tu vas a comprar una jaqueta i no demanes preus a vegades, i quan arriba la dolorosa que en tinc jo és quan totes les vegades sorpreses.
2: Doncs molt bé, Francesc, no sé si vols afegir alguna cosa més al que has dit.
1: No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i moltes gràcies pel programa.
2: Molt bé, doncs que sàpigues que aquí, dins de la nostra senzilla i humil emissora, tens un espai per tot allò que tu vulguis difondre i donar a conèixer als nostres oients.
1: A vosaltres, molt agraït, bon dia.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només un experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens o encara et costa?
3: És que és impressionant.
4: I parlant d'emocions,
2: 85.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: WhatsApp.
3: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, a dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó.

0: sacra.
1: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Males notícies per la nostra economia. Els preus pugen 4 dècimes al juliol i la inflació s'enfila fins al 3,6%, la taxa més alta en 2 anys. Ens ho explica el Climent Sabater.
2: En el repunt de la inflació fins al 3,6 hi ha tingut a veure l'encariment dels carburants, un augment superior al 15% del gasoil que farà que el setembre torni la rebaixa fiscal de 20 cèntims en aquest combustible. Amb la inflació cada cop més lluny de l'objectiu del 2% del Banc Central Europeu, els mercats donen per fet un nou increment dels tipus d'interès al setembre, com apunta l'economista Josep Soler.
3: Avui, en aquests moments, la probabilitat de que hi hagi un altre augment d'un quart de punt al setembre, la probabilitat és molt elevada.
2: L'encariment de la llum per l'alta demanda també ha pressionat els preus a l'alça. La inflació trenca així amb 3 mesos consecutius d'estabilitat. El que modela el seu comportament són els aliments, s'encareixen un 1,6%, taxa molt inferior a la general.
1: Doncs la pujada de la inflació afecta directament, com dèiem, el preu del gasoil amb la recuperació de la rebaixa dels 20 cèntims per litre en disparar-se en el preu. La pujada de l'IPC impacta també directament els qui paguen un lloguer i els toca revisar-lo aquest mes de juliol, el contracte. L'índex de referència arriba gairebé al 2,5%. És la xifra més elevada des que va començar a elaborar-se aquest indicador any i mig enrere.
4: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.

0: Ei, Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.

0: principis dels anys 70, quan Emporio Brava començava a construir les seues grans infraestructures turístiques, va aparèixer un obstacle inesperat, els mosquits. Les picades eren tan intenses que fins i tot foragitaven visitants, i les primeres solucions, aplicacions aèries amb insecticides molt tòxics, van generar impactes ambientals greus i afectacions a animals domèstics. L'any 1977, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va introduir per primera vegada el mètode antilarvari, una estratègia que ja avançava el que avui coneixem com a gestió integrada de plagues. No busca eliminar completament la plaga, sinó reduir-ne les poblacions fins a nivells acceptables, evitant danys per a la salut pública i preservant l'equilibri dels ecosistemes. L'any 1979, la Diputació de Girona va donar suport a les demandes de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i va convocar 6 municipis costaners per formar la Mancomunitat: Roses, Sant Pere Pescador, l'Armentera, l'Escala, Torroella de Montgrí i Pals. Finalment, l'any 1987, aquests municipis van constituir la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, que amb el temps ha incorporat 15 municipis més. El Servei de Control de Mosquits és una història de cooperació, innovació i gestió sostenible, que continua garantint el control de mosquits i altres plagues a la Badia de Roses i al Baix Ter, i contribueix a la salut i al benestar de la població.
1: Pot ser part del canvi.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: La veritat que Ràdio Vila-sacra sou els millors. La veritat és que sou l'hòstia. O sigui que gràcies, gràcies per tot. I gràcies un altre cop.
13: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
14: Truca!
13: Repetiràs.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
13: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
15: Avui escoltarem Memento, en la veu de Lluís Soler.
16: 1714, Catalunya al pal. Que el siguen la terra, la sembren de sal. Ningú no ho creuria, no fos que un tossal té feta caserna una catedral. Catedral de Lleida, estrany ni heral. Monument agregui del rei deslleial, amb ton blanc d'Espanya sobre l'art pairal i fendint les voltes corneta i timbal.
13: Memòria de Josep Carner.
17: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.
18: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
19: Ai.
20: Ai.
19: I ara?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: La rondalla de la Barric i el captaire. Heus aquí que una vegada es van trobar asseguts a la mateixa taula d'un hostal un ric avar que engolia golaframent les menges més bones i delicades. I un pobre captaire que no tenia ni un miserable diner i no podia menjar ni un mal rosegó de pa. Adolorit de la seva pobresa, demanà al ric golafre que li donés alguna engruneta de cosa per poder esmorteir un xic la seva fam que l'atuïa. El ric li respongué que s'acontentés en ensumar les bones olors d'allò que ell menjava i que ja en quedaria prou satisfet. Quan l'avar s'hagué atipat prou, exigí al pobre que li pagués un bon picotí per haver fruit de la flaire de les bones menges. El mendicant allegà la seva gran pobresa, però l'avar s'enfurí i li va dir que l'estafava i volia pallissar-lo per mal pagador. El cas produí un gran aldarull entre la gentada de l'hostal. Casualment, el rei Salomó coincidia passar per davant de l'establiment i en sentia aquella cridòria volgués saber què hi passava. Sabedor del cas, digué a l'avar que fora pagat a mort reial fins al darrer meravedí de tot el que demanava. El rei cridà tot seguit el seu borser i li manà que damunt de la mateixa taula on el ric havia menjat fes trincar ben clarament les monedes equivalents a la suma que reclamava el pobre captaire, que després de fer-les trincar les tornés a la borsa. Un cop complert el manament del rei per part del borser, Salomó es dirigí al ric avar i li digué: podeu estar content, puix que heu cobrat el doble del que demanàveu, ja que heu sentit trincar les monedes i fins i tot les heu vistes.
0: Rondalles a peu d'escala.
3: L'actualitat.
4: La màgia.
5: La passió.
4: L'emoció.
3: El teu idioma.
4: Què més es pot? Què més? Què més?

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretària Confederal de Joventut de Comissions Obreres.
2: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
1: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou a pagar lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Les coses d'una altra manera.

0: sabies que...
1: Els gossos dàlmata no neixen amb taques, sinó tot el contrari. El seu pelatge és blanc com la neu. És a partir de la segona setmana quan li comencen a aparèixer les taques negres.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Música, entreteniment.
1: Va anar a Ràdio Vila-sacra, Dios va, hi ha ràdio de l'àlem.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
3: Nova Gons, Pidim Zic, Camps i Tag, Ràdio Vila-sacra, Nativ FM.
4: Ràdio Vila-sacra, Sindava.
5: Ràdio Vila-sacra, una emissió preferida, la plus musical de tout l'Encorda. Fréquent, 107 FM.
6: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
7: Music all day, Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
8: Recomanacions per a nàusees i vòmits. És freqüent patir nàusees i vòmits, símptomes gastrointestinals que poden aparèixer sobretot durant el primer trimestre d'embaràs, quan es rep tractament de quimioteràpia o radioteràpia, en patologies digestives com gastroenteritis, gastritis, dispèpsia o oclusió intestinal i en quadres de vertigen o migranyes. Per aquest motiu, si pateixes aquests símptomes, és important que evitis o corregeixis la deshidratació i que asseguris una alimentació completa i suficient per prevenir la desnutrició. Com a consells generals, procura vestir amb roba ampla, evita les olors fortes més enllà de la dels aliments. Els perfums, les pintures o els productes de neteja són alguns exemples. Menja tranquil·lament i sense distraccions. Evita, si és possible, cuinar tu mateixa o bé el dia que et trobis millor, cuina en abundància i congela. O compra processats saludables com cremes de verdures o llegums i verdures en conserva. Menja i beu a poc i mastega correctament. Els líquids, millor fora dels àpats, fresquets i en petits globs. Reposa després de menjar uns 20-30 minuts, però sense estirar-se. I fes més àpats, però menys abundants. Pots ingerir alguna cosa cada 3-4 hores. Pel que fa a l'alimentació, procura seguir una dieta tova de fàcil digestió. Potenciar aliments suaus i poc condimentats com els lactis naturals sense sucre desnatats o el formatge fresc. Consumeix fruita fresca si la toleres, o bé poma o pera al forn amb compota o ratllades quan siguin madures. Verdures cuites de fàcil digestió com la carbassa o la mongeta verda i peix blanc, ou o carns magres. Usa coccions senzilles i digeribles. Els bullits, vapors, purés o forns seran bones opcions. Si les pateixes sobretot pel matí, prendre algun aliment sec com pa torrat, crackers o cereals inflats sense sucre et pot ajudar. Finalment, evita els embotits, els aliments àcids o irritants com sucs cítrics, cafè o picants, aliments rics en sucre com dolços, sucs i lactis o cereals ensucrats i plats molt copiosos, fregits o amb salses o precuinats. Si pateixes de nàusees o vòmits, fes una alimentació adaptada i suficient. Segueix les recomanacions i assegura't d'hidratar-te correctament, bevent aigua fora dels àpats principals, xuclant gel picat, prenent tes o infusions de gingebre o fent petits glops d'aigua amb gas.

0: en cas d'emergència, una bona comunicació és bàsica. Un missatge clar i senzill que arribi a tothom. Pot semblar obvi, però no sempre es compleix. Per exemple, com s'adrecen els equips de rescat a les persones sordes? La Fundació ONCE, a través del seu llibre blanc d'atenció a persones amb discapacitat, promou aquestes bones pràctiques amb un únic objectiu: protegir tots els col·lectius amb discapacitats visibles i no visibles. Lourdes González és la responsable d'accessibilitat tecnològica de l'ENS.
1: Si no tenen una formació bàsica en atenció a persones amb discapacitat, lo que suele ocurrir, y de hecho es uno de los grandes temores de las personas sordas, pero no solo de las personas sordas, sino de cualquier persona que tiene una discapacidad, es que nuestro principal miedo es que pase algo serio y se olviden de nosotros.
0: Per evitar aquestes situacions, ofereixen formacions als equips de rescat i recomanen que els efectius tinguin nocions bàsiques de la llengua de signes. També parlar de manera pausada, no cridar i reforçar el missatge amb gestos.
2: Pensa, pensa.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Amor finat, en la veu de Jaume Coll.
2: Amor finat, avui el cor no pena ni somica. Del món apenes ha servat esment. Del mot només m'arriba la música. De l'arbre sols em veig el moviment. I encloent les parpelles una mica, tal volta noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica o què vol l'aigua amb tant renou d'argent. Ara recés em trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades enneguit, ofec del dia. Avui tinc el sentit embadalit. Amor finat és el més dolç oblit. Tempesta al lluny, es torna melodia.
0: Memòria de Josep Carner.
3: Ets el que comuniques i com t'esforces per comunicar.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-seca.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-seca.
0: Tal qual.

Com millorar la gestió de les emocions en tres passos. Les emocions no són bones ni dolentes, ja que són respostes adaptatives i sempre compleixen una funció per a la persona. Són senyals i informació sobre el nostre entorn i de nosaltres mateixos, informant-nos sobre el que necessitem, les nostres fites i valors, prioritaris, etc. Ens preparen i impulsen per actuar, convidant-nos a evitar el dolor. Ens informen sobre l'estat emocional dels altres, alhora que informen els altres del nostre estat emocional i de les nostres intencions. Tot el que sentim passa pel nostre cap, siguem conscients o no. Encara que moltes vegades no som conscients d'això, l'odi, l'enveja i principalment la por, entre d'altres, han estat les guies del nostre comportament molt més que la racionalitat. Una emoció pot ser qualificada d'agradable o de desagradable, però, com hem vist, de cap manera és bona o dolenta, ja que el seu principal propòsit és transmetre un missatge. Considerant aquest aspecte, cal seguir aquests tres passos per gestionar millor les nostres emocions. El primer, acceptar l'emoció. Primer és fonamental ser conscient de l'emoció. Acostuma't a reconèixer les emocions que sents, a identificar-les, a tenir-les en compte i acceptar-les. Tota emoció és valuosa, ja que, com hem dit, aporta una informació important dels desitjos, necessitats i pors. 2. Entendre-la. Significa analitzar per què concretament estem sentint ara aquesta emoció. Hem de ser capaços d'atribuir l'estat emocional a una causa. Aquest pas ens pot ajudar a contrarrestar els efectes de l'emoció i a posar-nos de seguida en acció. I pas número 3, actuar adequadament en resposta a aquesta emoció. A partir d'aquest moment ja no estem dins el control de l'emoció, sinó en el procés de la seva gestió. Entenent el sentit del missatge de l'emoció, es pot entendre el missatge positiu que amaga per poder actuar concreta i adequadament amb el propòsit d'assolir el seu objectiu. Un exemple de l'aplicació d'aquests tres passos pot ser el següent. Soc conscient que estic sentint por, ja que em noto tens al pensar que haig de fer una xerrada en públic d'aquí a una setmana. Accepto que estic sentint por i aquesta emoció m'està dient que m'haig de preparar convenientment per saber molt bé el tema del que haig de xerrar i que haig de practicar forces vegades per estar el més segur i confiat possible. Si actuo així, arribaré el dia de la conferència convenientment preparat per fer el meu discurs d'una forma correcta i amb la confiança suficient d'haver fet tot el que estava a la meva mà perquè s'assolís convenientment el repte proposat. La millor solució, doncs, com hem vist, és regular adequadament l'emoció, és a dir, expressar-la conscientment atenent el context i els objectius que es tenen. Per tant, la regulació emocional és la millor forma d'influir en els tipus d'emocions que se senten, quan se senten, com s'experimenta, quan duren i com s'expressen. Et convidem, doncs, a que posis en pràctica els tres passos anteriors en el teu dia a dia i comprovis què passa amb les teves emocions.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo no tinc la facilitat de paraula que tens tu. A més, t'haig de dir una cosa, eh? Els multiplicarà com los panes i los peces, això. Això t'ho devem molt, molt, molt a tu. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ei, truqueu, truqueu, truqueu.
5: Agafa el telèfon i truca.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62. Mmm, que bo!

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: Sort que no eren pinyes. Diu que per temps els de Bescanó es queixaven que quan anaven i tornaven de pagar la contribució a Girona, el sol sempre els venia de cara. L'Ajuntament de Bescanó designà dos homes per tal que anessin a trobar un advocat que ho solucionés. L'advocat els aconsellà que marxessin el dia abans, a la tarda, i així el sol els vindria per darrere, i que es quedessin a dormir i tornessin l'endemà al matí. Els de Bescanó van estar tan contents d'aquella solució que van determinar de fer-li un regal. Hi havia un problema. A la gent de Bescanó els costava posar-se d'acord. Uns volien regalar-li un serró de pinyes i uns altres li volien portar un cistell de figues. Els de les figues, però, s'imposaren. I ja teniu els dos homes anant cap a Girona a portar un cistell de figues a l'advocat. L'advocat els va rebre molt bé, però quan els dos homes ja marxaven i eren a l'escala, el picaplets els va tirar les figues pel darrere. Els dos fills de Bescanó tornaren cap al poble tots moixos. I en arribar al poble, quan els preguntaren si l'advocat havia quedat content, respongueren: "Sí, ha quedat molt content, però Déu-mos en guard si en comptes de portar-li figues li haguéssim portat pinyes."
0: Rondalles a peu d'escala.

0: Enganchat.
1: Amagatzem Jotes Sánchez et proposem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'Avinguda de Sant

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Lloguer, acció de llogar, negoci pel qual es cedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps, Lloguer Segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la protecció als propietaris.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
2: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que mata!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.

0: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema, i és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
3: Hola, em dic Marc Nebot. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser primeta i fina. Combinant cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la menja cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
2: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Три, два, один, шагання!
2: Parlem d'astronomia, parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, quàntica, fins i tot, una mica de tot, amb un home, el Joan Anton Català, que ja ho sabeu, té un munt de llibres publicats, l'últim, 100 qüestions sobre l'univers, que... Sí, no és l'últim, aquest. No és l'últim.
3: És el 100 històries de l'aventura espacial.
2: Clar, és que en tens tants, Anton, que jo ja m'he perdut. No. Jo els tinc tots.
3: És el que... Ho sé. I és el problema que té de tenir-ne és això, que jo mateix a vegades perdo exactament l'ordre dels llibres.
2: Molt bé. El 12 d'abril de 1961 es va enlairar la nau amb el primer home que va arribar a l'espai. Yuri Gagarin viatjava a l'espai exterior per primera vegada a la història.
4: This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen.
2: Un rus, un soviètic, Yuri Gagarin, amb aquesta banda sonora fantàstica dels Public Service Broadcasting dedicada precisament a aquest astronauta. A veure, abans de fixar-nos en aquesta figura, Joan Anton, repassem una mica què passava el 1961, Guerra Freda, Estats Units contra la Unió Soviètica, i, de fet, comencen guanyant els soviètics que envien aquest primer home, no?
3: Total, i abans ja havien començat guanyant, recordem, el 57 van enganxar els americans completament fora d'òrbita, mai millor dit, i envien l'Sputnik 1, que va ser el primer giny, sense deixar-ho respirar. El novembre del 57 envien la Laika, primer ser viu a l'espai. Els americans nerviosíssims, els hi va costar molt, molt, molt reaccionar, estaven sentint una humiliació i, a més, un perill pel lideratge soviètic, i allà va arribar Kennedy, el 61 arriba Kennedy, allà van començar a canviar les coses pels americans, pel programa espacial americà, però t'haig de dir, i ho he explicat alguna vegada en el programa, que Kennedy no era un convençut del tema de l'espai, tenien problemes molt més greus, a més li feia por la quantitat d'inversió de diners que s'haurien de dedicar, però mira, viu la pitjor setmana de, excepte quan el maten, òbviament el 63, viu la pitjor setmana de la seva presidència. En una setmana Yuri Gagarin se'n va a l'espai, això humilia els Estats Units, i uns dies després tenen el desastre de Bahia Cochinos, que és aquell intent de la CIA encobert d'invasió per derrocar a Fidel Castro, els hi surt fatal i han d'abandonar pràcticament els rebels a les platges de Cuba, i internacionalment la imatge dels Estats Units queda destrossada.
2: O sigui, arran de l'èxit rus, Kennedy es posa les piles i diu anem-hi.
3: Total, aquest és un punt d'inflexió claríssim. Veuen que els soviètics, aquest lideratge és molt, molt, molt clar, no se'l poden permetre, i amb l'ajut especialment de Lyndon Johnson, que és el vicepresident, que aquest sí que és un convençut de que el tema de l'espai ha de tractar-se d'una forma potent, Kennedy es convenç, i és quan, uns dies després, tots sabem, fa aquell discurs històric en què compromet que els Estats Units arribaran a la Lluna abans que acabi aquella dècada.
2: Gagarin, a veure, qui era aquest senyor?
3: Aquest senyor era un tinent de combat, un pilot de combat de la URSS, que havia nascut a l'any 34, a prop d'una ciutat russa que es diu Smolensk, i ja de ben petit ell somiava amb volar, li fascinaven els avions. A començaments de la dècada dels 60, els soviètics creen el seu primer grup d'astronautes. Són 20 persones, de diferents dels americans, que el seu primer grup és 7, aquests 20 persones, els seus primers astronautes, tots ells pilots de combat de l'aviació, i Gagarin comença a destacar immediatament dins aquest grup. Se'l reconeix com una persona de caràcter tranquil, afable, és molt, molt, molt de relació, és molt reflexiu, i els psicòlegs parlaven meravelles d'ell. Deien que destacava la seva gran memòria i el detallisme, com es fixava amb els detalls.
2: Sang freda, eh?
3: Sí, sí, total, total.
2: Sang freda de la Guerra Freda, també, no?, d'alguna manera.
3: Exacte.
2: El van escollir ell també precisament per això, per aquesta ment tan privilegiada, per aquest saber estar?
3: Sí, aquest va ser una de les grans parts. Fixa-t'hi que fins i tot van fer una votació entre els seus 20 companys, una votació secreta on ells es votaven entre ells mateixos i deien qui ha de ser el primer.
2: I et podies votar tu mateix o no?
3: No, això ja no ho sé, suposo que sí, perquè era secret, secret, bueno, de la URSS.

0: mira, Gagarin va obtenir 17 dels 20 vots. És a dir, clarament hi havia un consens dins dels seus companys que Gagarin era el que havia d'anar. Però, a més, tenia un altre factor a favor, que és que es buscava gent amb poc pes, perquè, recordem, estem a l'any 61, els coets d'aquella època eren justets, i, per tant, els astronautes se'ls buscava que fossin de baixa estatura i de baix pes. El Gagarin tenia només 1,57 d'alçada, i, per tant, era un candidat, en tot això era el candidat òptim, i el van escollir. L'escolleixen amb ell i el seu company German Titov, que és el substitut. El substitut és una persona que no s'ha d'enlairar, però estan allà i s'entrena i s'aixeca el mateix dia i tot plegat, per si a Gagarin li passa alguna cosa i no pot enlairar-se.
1: Gagarin va ser el pilot escollit per a un vol històric i no estava tan clar que anés tot bé per culpa del coet, Joan Anton. Què li passava a aquest coet?
0: Eren coets molt, molt limitats. Ara t'explicaré, però mira, la càpsula s'anomenava Vostok 1, però el curiós, el més rellevant potser d'aquest coet, és que s'assemblava molt al Soyuz, al coet Soyuz que tenim ara i que és el que va enlairar, per exemple, el nanosatèl·lit català Enxaneta. Òbviament és una versió...
1: Amb 48 hores d'endarreriment, però sí.
0: I molt bé que el va enlairar. Evidentment és una versió super, super millorada i evolucionada, però ja era aquell coet que portava aquells quatre coets laterals supletoris que ja ensenyaven formes, que els havia dissenyat el gran cap del programa espacial soviètic, era el Sergei Korolev. Però aquí la cosa és que s'havien fet 7 proves amb aquest coet i 4 havien acabat malament. De 7, 4 malament. Dius, ostres, de fet, alguns dins de la Unió Soviètica creien que enlairar el Gagarin en aquelles condicions era superarriscat i que no s'havia de fer. Però, a l'altra banda de la balança, la URSS tenia els Estats Units, els tenien allà apretadets, i sabien que si feien aquest enlairament i els hi anava bé, no només colpejaven l'orgull dels Estats Units, sinó que ells pensaven que això tindria un efecte estratègic mundial, que hi hauria països que estaven dubtant en aquell moment cap a quin costat girar els ulls, si cap a l'est o cap a l'oest, i que aquest lideratge soviètic a l'espai podria fer que hi hagués països que s'ho repensessin i d'alguna forma miressin cap a l'est i s'alineessin amb les tesis soviètiques, amb el pacte de Varsovia, etc. Van despertar Gagarin i Titov a 6:15 d'aquell 12 d'abril del 61. Van esmorzar, els van començar a preparar i va ser llavors que es produeix una anècdota d'aquestes que recullen aquests 100 històries de l'aventura espacial i que són xulíssimes de saber, que és que l'estaven vestint el Gagarin i algú se'n dona compte de que no porta cap emblema en el casc i de que ben bé el podrien confondre amb un astronauta americà, que recordem, no havien anat a l'espai encara els americans, i cuit i corrent decideixen pintar-li amb color vermell, per suposat, les lletres CCCP, que això en rus significa Unió Soviètica, al casc.
1: I es va enlairar.
0: Es va enlairar a les 9:07 hores de Moscú. En aquell moment li mesuren el pols a Gagarin i es dispara fins a 150 pulsacions. Era el primer cop que algú anava a l'espai, per tant, el primer cop que li mesuraven les pulsacions en algú que s'enlairava cap a fora. Uns minuts després, aquesta càpsula Vostok 1 entra en òrbita, que en una òrbita, diem que l'altura en el seu punt més baix era de 169 quilòmetres. I d'allà veu la Terra i fixa-t'hi, tu ja podríem haver cridat un munt de coses per descriure aquella visió que devia tenir, però el tio, amb la seva super sang freda, només diu preciosa. Imagina't, de totes les coses que podria haver dit, diu preciosa.
1: En què consistia exactament, Joan Anton? En sortir d'òrbita?
0: Només anar en òrbita, era tot. Era posar-se en òrbita, ell ho va fer, va donar una volta, una òrbita sencera a la Terra, en 1:46, i posteriorment, a la Vostok 1, aquesta càpsula, reentrava a l'atmosfera i, seguint la tradició russa, que es va seguir durant temps, la càpsula baixava, però era el pilot que en un moment determinat havia de sortir a fora i llançar-se en paracaigudes. És a dir, que aterraven per separat la Vostok, la càpsula, i el pilot.
1: I tots dos en bon estat, eh?
0: I amb tots dos en bon estat.
1: Tant la nau, tant la càpsula com ell.
0: La nau no ho sé. La nau era el menys important i la veritat, si t'haig de ser sincer, no sé com va tocar terra.
1: El que està clar és que Gagarin va aterrar.
0: Va aterrar i a més ho fa en un camp de conreu i també una altra anècdota xulíssima. Ell s'aixeca, òbviament ell està entrenadíssim saltant paracaigudes, ell s'aixeca, es treu el casc i camina per aquest camp de conreu i les primeres persones que el surten a rebre és una camperola i la seva neta de 5 anys que al·lucinen quan el veuen venir vestit d'astronauta amb el casc a la mà.
1: Un extraterrestre.
0: Exacte. I li ofereixen llet fresca. Aquesta és l'anècdota, la primera ofrena.
1: Ja li podrien haver ofert una copa de cava, no?
0: No sé si en tenien, no sé si en tenien. En aquell moment a la URSS era un poble.
1: En qualsevol cas va ser un viatge de 2 hores, no?
0: Sí, sí, exacte. És un viatge rapidíssim. Ja et dic que l'únic objectiu era posar-se en òrbita i fer-ho, òbviament, abans que l'enemic, abans que els americans.
1: Que sortís bé no estava tan clar perquè dius que van tenir molts problemes amb els coets. Per tant, costa de creure que aquest vol anés tan bé i que no tinguessin cap imprevist, no?
0: En van tenir. I greu, o podria haver estat greu, si més no. Què passa? Que els russos mai ho explicaven, això. És a dir, te n'assabentaves dels mitjans, del canal oficial del Pravda rus, quan havien anat bé les coses, però quan havien anat malament, aquests detalls s'amagaven, a diferència dels americans, que Kennedy és una tria que va fer explícita. Kennedy va dir, vull periodistes i vull càmeres a tot el que fem, perquè ell volia il·lusionar tota una nació, fins i tot quan les coses els hi van anar malament. Els russos no. Llavors, què va passar? Que aquest coet es va enlairar bé, afortunadament, si no, el Yuri Gagarin no hagués sobreviscut, però l'òrbita no es va assolir l'òrbita que es pensava. El coet va funcionar durant mig segon més del previst i es va enlairar uns 100 quilòmetres més alt de l'òrbita que s'havia calculat. Això que sembla res era superperillós, perquè en el cas de que anés alguna cosa malament, no es podia fer retornar el Yuri Gagarin fins al cap de 2 setmanes. Estava massa lluny, però només portava aire per 10 dies. És a dir, que no li podia fallar res, perquè si li fallava alguna cosa, moria. Gagarin se'n va donar compte que l'òrbita no era bona i ell, en diverses ocasions, demana control de terra que li confirmin que no està a l'òrbita correcta. Però des de terra tenen ordres de no donar-li cap informació i simplement no li contesten les seves preguntes.
1: Aleshores, va ser un èxit, malgrat tot, no? Quan es va descobrir que hi havia hagut aquest imprevist? Al cap d'un temps?
0: Sí, sí, al cap d'uns anys, ja quan comencen a sortir més informació. Sí, i tant. De moment només es ven això i tothom s'ho creu perquè és veritat, eh? Perquè, a més, hi ha portades històriques de la revista Time, per exemple, on surt el Gagarin a l'espai, va dir, això és un cop increïble i és un èxit rotund, rotund. Ara, no tot va anar tan perfecte.
1: Tot un heroi nacional després de la fita que va aconseguir, amb un final tràgic, de seguida hi anem, no? Però, d'entrada, després de fer això, ell es converteix en un heroi nacional, eh?
0: Total, en un símbol de la URSS, òbviament el declaren heroi nacional, el promocionen a major i l'utilitzen per fer propaganda i el fan viatjar per tot el món a donar conferències, a fer bolos, diríem, i donar una mica la imatge a la cara de la Unió Soviètica i d'aquest lideratge claríssim. Era un actiu molt preuat. Gagarin era una persona molt preuada, tant que li volien impedir que tornés a volar per por que tingués un accident.
1: Per tant, què es va fer amb la seva vida? Amb què el van explotar? Amb fer conferències i pedagogia?
0: Correcte. El que passa que, com que a ell li agradaven tant els avions, ara t'ho explico, mai va voler renunciar a tornar a volar.
1: Va acabar morint, no?
0: Sí, i això és el que va passar. Ell va fer un vol el 27 de març del 68, puja en un MiG-15, un avió de combat de la Unió Soviètica, en un instructor de vol. Aquesta era una condició que li havien imposat. Si volia tornar a volar, sempre havia d'anar acompanyat en un instructor de vol, i ell volia reemprendre el seu desenvolupament com a pilot de combat, i aquest avió s'estavella uns minuts després. Gagarin moria amb 34 anys, 7 anys després d'haver anat en òrbita. Va ser un cop increïble pel país, i gent plorant pels carrers. Bueno, no et pots arribar a imaginar, els que hem llegit una mica la història d'aquest home, un cop brutal, perquè el tenien realment com un heroi, i com que era un tio humil, era molt, molt, molt estimat. El va plorar tothom, i a pesar fins i tot de la rivalitat amb els americans, la mateixa NASA envia un famós telegrama que més o menys diu, ens unim amb la pena per la pèrdua de Yuri Gagarin, res podrà esborrar la memòria del seu assoliment en ser el primer pilot en anar a l'espai. Això té molt de mèrit, perquè estem en plena Guerra Freda, eh? En plena Guerra Freda.
1: I a més, quan un heroi nacional tan jove mor en aquestes circumstàncies tràgiques, no, la figura encara s'engrandeix més. No?
0: I encara s'engrandeix més, si penses, Roger, amb les condicions que van envoltar això, que mai han estat del tot explicades.
1: O sigui, les causes de la mort no estan clares?
0: No. Inicialment es van amagar, com sempre passa. Simplement vam saber que s'havia estavellat, el món va saber que havia mort en un accident, però mai es va donar detall d'això. Això què va fer? Doncs teories conspiranoiques a dojo. La gent va començar des de que anava begut a que van veure uns cèrvols i es van despistar. Fins i tot n'hi ha una altra teoria d'aquestes, ja super, que els ETs se'l van voler endur. Mm. També que els serveis secrets soviètics el van eliminar perquè el pensaven trobaven una persona amb un coneixement del programa espacial soviètic massa elevat com per deixar-lo anar per ahí, se'l van voler carregar. Però la qüestió és que una vegada, anys després, es van descalificar ja els documents secrets de la URSS, es va veure que probablement la causa és un mal control, una errada en el control aeri, en l'espai aeri d'aquell lloc, perquè un altre avió de combat hauria passat a metres de distància del MiG-15 i hauria fet caure en barrena en aquest MiG-15. Ja et dic, però es va amagar tot i mai s'ha donat, per exemple, la informació de qui era el pilot d'aquest altre avió de combat o qui estava a càrrec del control de l'espai aeri. Mai s'han donat detalls sobre això, en la qual cosa encara hi ha un cert misteri.
1: A tu t'ha fascinat sempre la figura de Gagarin?
0: Sí, per tot el que ho envolta. Fixa-t'hi, a més, aquest caràcter humil, no? El fet de que es guanyi el lloc, no per poder, no per madrar i moure contactes, sinó per un tio, per la seva personalitat humil, i que els seus mateixos companys siguin els que l'apuntin en el dit i diguin sí, és ell el que ha de volar.
1: Yuri Gagarin, avui un clàssic també de l'astronomia amb el Joan Anton Català. Joan Anton Català, un plaer, com sempre.
0: Gràcies, igualment.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
2: Comença a haver-hi nivells.

0: viatge en el temps.
1: Et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
2: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Tanca els ulls.

El rapinyell, que altres anomenen pica-soques, en veure enfilar-se per l'arbre que neteja d'insectes el vailet que va robar-li el niu, li crida com desafiant-lo a pujar-hi, arrasa.

Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: secret de l'amor. Rosent, 88. Conxita, 84. 59 anys, casats.
1: Ara és tan diferent d'abans, que abans anem a posar per jo posar la mà sobre ella. Hi havia jarana, eh? O sigui que ja deia, deixa'm tu que no n'adó. I en canvi ara veus aquesta llibertat que hi ha, que et fas creus d'això, que és tan diferent. No és que ho aprovi, això ni allò, cada qual és lliure de fer el que vulgui, però llavors donava gust. Perquè et senties reconegut, o sigui, sabies de veritat les coses, o sigui que si la deies, l'estimaves, l'estimaves de veritat.
2: Perquè ens vam casar, sí, 7 anys vam estar fastidiant. I sí, em va fer un petó. Normal i corrent, eh? No aquests petons que es veuen ara. Però bueno, llavors és el que es feia.
1: Va ser quan em vaig declarar, jo vaig dir-te la veritat, que t'estimava. I això va ser allà. Després de llavors no ho fallat mai. O sigui que, quan jo ja anava a casa d'ella, ja passàvem rodo allà junts, sense la llibertat que ara que em faig creus això de llavors, que és molt diferent. Jo crec que era una estimació diferent del que ara aquí. Ara aquí hi ha molt de sexe i allà no hi havia sexe.
2: És que era diferent. Llavors, com que vivíem allò, doncs vivíem allò. I ara és diferent. Ara hi ha massa llibertat i llavors potser n'hi havia poca. I és això, la diferència que hi ha. Però bueno, jo no em paradeixo de res, eh? No és allò que dius, ai, si hagués viscut ara, no. Perquè llavors vaig ser feliç i ens hem casat, hem sigut feliços i no trobo a faltar res. Molt bé. I no me'n penedeixo de res.
3: I parlant d'emocions.
4: 63.

0: tanca els ulls.
1: Que t'has fet mal?
2: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
1: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
3: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor, que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dóna-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessita.
1: Fes-ho bé, apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra, tota una vida de sensacions.
2: Josep Pla.
3: Collir les olives.
2: Les olives, que en el curs de la tardor s'han anat enfosquint, comencen a caure de l'arbre madures quan l'any entra en la seva declinació. Els pagesos netegen el sol de les oliveres, la planen, la reglen. El moviment de la caiguda del fruit s'accentuarà si el vent mou les branques dels arbres i els agita amb més o menys força. En temps de calma, les olives van caient mansament, amb aquella fressa sempre tan sorprenent que fa el fruit quan cau de l'arbre per si sol, amb l'acceptació de la mort, ordenada i tranquil·la, que constitueix la naturalitat decisiva. Sobre el terreny aplanat, les olives deixen damunt la terra el seu color obscur, morat, amb un punt brillant, perquè cada oliva, quan és madura, té en un lloc o altre del seu exterior una gota d'oli daurat, molt petita, que sovint no és més que un filet de líquid enjuiat, que quan el sol el toca és una minúscula.

profit de essences i un au. L'olivera és un arbre antiquíssim, és un arbre curiós, és el més vell d'aquest país i de tots els del món. Aquest arbre se li ha ocorregut, en contrast amb gairebé tots els altres, d'oferir la seva collita en ple hivern mediterrani, s'entén, que cal dir-ho, pot ésser molt fred. Els cases de pagès a l'hivern val més no moure's gaire de la llar de foc. Però és precisament llavors que cal acostar-se als olivars. És el moment de recollir el fruit. Els olivars, generalment solitaris, misteriosos, callats, s'emplenen llavors de gent, de veus, de crits, de soroll. Aquest treball pot durar molts dies. Recullen primer les olives caigudes, però el vent no les fa caure mai totes. Els fruits que queden penjats s'han de batre amb una vara colpejant les branques de l'olivar. Aquest treball és molt delicat. No tothom el sap fer. Hi ha pagesos que baregen com àngels i altres menys. Els arbres no s'han de colpejar com si fossin pedres. Un arbre és un ésser viu, enormement sensible, delicadíssim. L'olivera és un dels més sensibles. Lluita meravellosament amb tots els elements de la naturalesa, amb la irruència del vent, i no mor mai. Té una resistència fabulosa. El seu tronc és fortíssim. Quan es produeix el tramuntanal, les seves fulles giren i la seva cara exterior, que és verda, alterna amb les ratxes de vent amb la seva superfície interna, que és blanca. Quan es produeix la girada, l'olivar es converteix en una meravellosa escuma blanca radiant d'una energia rabiosa, enlluernadora, frenètica. Les tramuntanades són inseparables d'hores de sol clares, magnífiques. No he vist mai una llum artificial, per més intencionada que sigui, que es pugui comparar amb la llum que desprenen les fulles d'aquests arbres girades per la força del vent. La destrucció i l'envelliment dels olivars en aquest país és un fet. És una autèntica pena, perquè en aquest tros de terra on transcorre la meva vida, els únics jardins que existeixen són els olivars i els cementiris. Ai, si plogués, els olivars es mantindrien. Si no plou, els olivars seran aterrats fatalment, i la cosa del poble, tan divertida, de vegades dura, de collir les olives, passarà avall. S'oblidarà, com tantes coses que han emplenat la vida. Aquesta és una humanitat destinada a ingerir margarina.

0: Josep Pla.
1: En el 107 de la FM,
0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
2: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
3: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de haver de marxar de casa seva per anar a un casalet estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
2: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
4: Agència Catalana de Notícies. I ara música.

0: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.
1: Temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen, que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
2: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Es feia dir devoradora d'homes.

0: I realment ho era. Aurore Dupin, nascuda l'1 de juliol del 1804, es va casar amb el baró Casimir Dudevant, però el va abandonar de seguida perquè duia una vida massa convencional. Del primer amant, Jules Sand, en va treure el seu pseudònim, Georges Sand, com que va veure que com a dona no entraria en lloc ni coneixeria ningú que realment li interessés, va decidir disfressar-se d'home. A partir de llavors, la ploma i els homes van ser les seves principals passions. Mentre escrivia novel·les, memòries, assajos i alguna peça teatral, es va vestir en la intimitat de dona per diversos homes com l'escriptor Alfred de Musset. Quan ell es va posar malalt, ella es va decidir pel metge que en tenia cura, el doctor Pagello. Després vindrien Flaubert, Leroux, Liszt i sobretot Frédéric Chopin, amb qui va viure 10 anys.
1: Em van presentar Chopin. El vaig estimar de seguida. Les meves amigues se'n reien d'aquell amor impossible. No en tens ni per començar, em va dir Liszt.
0: Georges Sand i Chopin van viure un any a Valldemossa i d'allà va sortir el llibre Un hivern a Mallorca. També va escriure novel·les com La petita Fadet i Ella i ell, o memòries com La història de la meva vida. De la seva, esclar, que constitueix un bon document sobre la condició femenina al segle XIX. Gustave Flaubert va dir d'ella: calia conèixer-la com jo la vaig conèixer per saber quan hi havia de femení en el cor d'aquest gran home. I quan va morir als 72 anys, Victor Hugo va exclamar davant de la seva tomba: ploro una morta, saludo una immortal.
2: Lletres d'or.
3: Oh my God!

0: celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: Psicologia, amb Helena Codina.
3: Malalties minoritàries. Les malalties minoritàries, o també anomenades rares, poden ser greus, cròniques i degeneratives. Afecten a nens, joves i adults, i de forma indirecta als membres de les seves famílies. L'impacte emocional que tenen sobre qui les pateix i les seves famílies és molt important i sovint infravalorat. Això passa pel desconeixement i la solitud que es pateix pel fet de patir una malaltia que a vegades es tarda en diagnosticar. També per la seva ignorància que té l'entorn sobre aquella malaltia, cosa que pot portar a ser rebuig per part de l'entorn. En el cas dels nens que van a l'escola, potser necessitaran unes cures d'infermeria en quant a necessitats físiques, però també necessitaran una intervenció psicosocial de recolzament i una intervenció educativa adaptada. És a dir, es tracta de donar una atenció integral de les necessitats dels nens afectats en quant a salut i qualitat de vida. Això implica afavorir la igualtat d'oportunitats en l'entorn escolar, en previsió de les situacions de fracàs, exclusió i assetjament pel fet de patir aquella malaltia. Per realitzar un bon tracte tant físic com emocional en els afectats en qualsevol edat, és necessari realitzar programes integrals d'intervenció en els afectats, treballant estratègies i recursos per millorar l'autoestima i saber enfrontar situacions generadores d'estrès. Per això cal personal de suport i ajuda formada en la malaltia. I també calen activitats de suport, formació i ajuda mútua pels familiars. I finalment, a nivell social, cal difondre coneixements sobre les malalties rares per tal de que no es tractin com a persones rares a qui les pateix, per tal de millorar la convivència.
4: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
5: I parlant d'emocions.
6: 40.
7: Anem a temes Disney.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites com un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada justament a la gestió de l'aigua. Són troballes que aporten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana.
2: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenta en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
3: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen a apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle primer després de Crist.
2: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Aeso.
3: És una casa que tenia elements rics, per exemple, un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, de fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
2: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
2: Entreu a l'estudi i jo sóc feliç.
3: Us ho dic de debò, eh? M'agrada molt. Hola, Àngels.
4: Hola, què tal? Nosaltres també, eh?
3: També, eh?
4: Estem aquí com si estiguéssim al pati.
3: No, només entrar ha dit, ai, no sé què ha fet, que diu, ja estic com si estigués a casa
4: meva. Exacte.
3: Estàs sí. A casa teva?
4: Gràcies, moltes gràcies.
3: Anna, com a la vida?
5: Molt bé, és que ens tracteu molt bé. I llavors estem molt bé aquí.
3: Només us podem tractar com us mereixem.
5: No, gràcies.
3: Sabem, és que és així, eh? Escolta'm, avui tenim moltes coses damunt la taula. Ha anat bé la setmana?
5: Sí.
3: Sí? Ho heu portat bé?
5: Sí.
3: Sí? Heu mirat les notícies?
5: Sí.
3: Sí, per què m'ho dieu amb aquest to?
5: És molt trist, molt trist. Ara, si tu, diguéssim, tens un quart d'hora per portar-te tot de casa teva, què t'enduries, eh? Ara ho parlàvem.
3: Jo, les fotos...
5: Tothom fa...
3: Clar, els records. Deixa'm dir-te que això, clar, amb les noves tecnologies cada vegada serà més fàcil, perquè com les tenim ja en el núvol...
5: Bueno, però no? Llavors què t'has d'endur l'ordinador?
3: No, perquè ho tens al núvol. Saps el que és el núvol o no?
5: Sí.
3: No, anem
5: ara
3: a pams.
5: Ara ja m'has matat.
3: Clar, sí, és que sí. No, és que ara ja... Tu guardes una cosa i ja la foto no es guarda a l'ordinador. Això era abans.
5: És el limbo, aquello.
3: En el limbo. Sí, és una mena de limbo, que no sabem ben bé on comença o on acaba. Tu saps això del núvol?
5: Sí, pel meu marit, sí. I em fa molta ràbia perquè em diu, això ho deus tenir el núvol. I jo dic, jo al núvol no he pujat res.
3: Es
5: puja sol.
3: No, però és veritat que escollir...
5: És molt difícil.
3: Veure't obligat a escollir què t'emportes? Tot, no? I a més, les imatges que estem veient aquests dies, no?
5: Sí, pobra gent. La sensació ha de ser d'una impotència brutal, perquè no pots fer res, no dir, no han vingut els bombers, no es pot fer res, només que mirar-t'ho i plorar.
3: Això és el que dèiem, no? Que pensem, vivim en una societat que estem tan acostumats a controlar-ho tot, a que si... Hi ha algú que falla, ens queixem del govern.
5: Exacte.
3: No?
5: Exacte,
3: i ja està,
5: qualsevol cosa.
3: Que quan ni els governs poden fer res, però és evident que qui marca l'agenda és la natura, no som nosaltres, eh?
5: Sí, i tant.
3: Tinc un tema avui bonic per vosaltres, que és si us agrada... Aquesta és la pregunta, ja us la llenço ara. Si us agradaria ser youtubers...
5: Ai, a mi no, tu.
4: No.
5: Ens hauríem d'anar a viure a Andorra.
3: Per als diners.
5: Tu imagina't, ens hauríem d'anar a viure a Andorra i què?
3: Escolta, Andorra es viu molt bé, eh?
5: I tant.
3: No?
5: Ella ho sap bé.
3: Per què ha viscut a Andorra?
5: No, la meva filla hi viu.
3: Ah, molt bé. Veu, doncs escolta'm, encara tindries... Youtuber, Andorra i amb la filla, però...
5: Ens hauríem d'anar a viure a Andorra, tu.
3: Ho tindries fantàstic, no?
5: No.
3: Va, doncs parlem d'això ara. Per què no voleu ser youtubers?
5: Jo ben bé aquesta professió de youtubers no l'entenc.
3: Yeah.
5: No sé ben bé què fan.
3: Yeah.
5: Què fan? Es graven i després ho pengen al YouTube.
3: Tal
5: no?
3: Qual.
5: I tenen una pila de seguidors.
3: Tal qual.
5: I, doncs,
3: però
5: no,
3: una pila de seguidors és una pila,
5: una pila de seguidors.
3: De seguidors.
5: No, que això d'Andorra no t'ho dic en broma, que, sí, sí. Que s'estan anant allà i tenen una pasta increïble.
3: Sí, sí.
5: No sé. No,
4: però jo pregunto, que jo tampoc sé massa de què va, eh? Però
3: va.
4: Aquesta gent que té aquesta clientela mirant-los,
3: sí,
4: també fa negoci, perquè llavors ens diu, porto el bolígrafo pim-pam-pum, no?
3: Per exemple, home, si tu tens un milió de seguidors,
4: sí,
3: tens més seguidors que molts programes de televisió. Per exemple, cada vegada que fas una publicació, veus quanta gent avisa aquella publicació.
4: Uh-huh.
3: Amb la qual cosa, imagina't si les marques no estaran interessades en fer regals, a convidar a gent, no ho sé, hi ha un nano, jo perquè l'he entrevistat, un nano que té més d'un milió de seguidors, com dèiem, i que no paren de convidar-lo a viatjar per tot el món.
5: Imagina't.
3: Això sí, ensenyant els llocs al que va. Clar, ell està encantat, uns viatges que són brutals. No? Estaria bé?
5: Sí, sí. Bueno.
3: T'aixeques al matí, fas un vídeo, ah, mira que bonic estic aquí i tal, i ja està, ja ho tens fet, ja has treballat aquell dia.
5: Què explicaríem?
4: A mi em sembla...
5: Què tens per explicar cada dia? És que no sé què explicaríem.
3: Bueno.
4: Una banalitat. Em sembla molt trist que la gent arribi a pensar, no cal que m'informi de res, perquè fent el numeret aquest ja guanyo calés.
3: Però això ja passava abans, no? És a dir, tenim un fenomen molt recent abans que és el dels famosos a la tele, que d'alguna manera és el mateix, no? És a dir,
4: sí.
3: Hi ha gent que volia ser famosa, diu, famosa fent què? Diu, no, sortim per la tele i ja està. Això, els programes aquests de los grandes hermanos,
4: sí.
3: I...
4: Ja, bueno,
3: no, tot això és una mica...
4: Jo és que no he vist mai cap de gran hermano.
3: No ho puc creure.
5: Estem acostumades als famosos que nosaltres coneixíem, eren o perquè cantaven o actuaven,
6: cantaven, no eren actors, i llavors ens diu, canten, però aquests famosos dels Gran Hermanos i tot això, jo ja m'he perdut. Jo vaig a la perruqueria, ara, sí, i miro les revistes i no conec a ningú. No coneixem a ningú, ja. Perquè ja ni surten cantants, ni surten actors.
3: I ha canviat la premsa del cor, no? És a dir, perquè efectivament abans eren els aristòcrates i...
6: Sortia el Camilo Sesto, jo què sé, sortia la, no sé, la Rocío Jurado, tota aquesta gent que coneixia, però ara...
3: Camilo Sesto. M'ha agradat molt el teu gran referent en la premsa del cor, era Camilo Sesto.
6: Perdona, era el gran referent a la premsa del cor i a la vida.
3: Que sàpigues que algo de mi se está muriendo.
6: Ai, per favor. S'ha mort, pobret, ja, s'ha mort.
3: Pobret, eh? El Camilo Sesto, era el Camilo Sesto, eh?
6: Quina cançó vols que et cantis del Camilo Sesto? Les... Me la sé totes.
3: De veritat? A mi m'agrada el Jesucristo Superstar.
4: Oh, però això s'ha de saber.
6: Les sé totes.
3: Jo era molt petit, eh? Era molt petit quan aquest senyor va fer el Jesucristo Superstar.
4: Sí, sí, i tant. Sí? Jo la vaig fer un trosset de teatre al Sant Josep de Badalona, que ara està fotut. Vam fer un tros.
3: Oi, oi, mira, mira, algo de mi se está muriendo. El José, mira, mira, mira, mira.
6: Ara em posaré a plorar.
3: Oh, t'has de posar els auriculars.
6: Oh, mira, mira, mira.
3: Tenim el Joan, que és el nostre productor barra becari, flipant, perquè jo crec que no sabia qui era Camilo Sesto.
6: No ho sabia.
3: Sí, sí, ho sabia, sí, ho sabia.
6: Sí,
3: mira,
6: perquè quan...
3: Mira què deia el Camilo Sesto, mira, mira. Val a dir que tenia un xorro de veu espectacular, aquest home, eh?
6: Perdoneu, molt bé, cantava molt bé.
4: Que
3: cantava
4: molt bé. Feia un duo amb algú, no?
6: No.
3: Un duet amb algú?
4: Sí, no eren dues abans. No,
6: Jesucristo Superstar cantava amb la...
3: No, Camilo Sesto no. Camilo Sesto no.
4: No era Juan i Júnior?
6: No, però...
3: Però Juan i Júnior eren uns altres.
4: Eren uns altres. Val. I és que no, en aquesta onda no hi era jo.
3: Molt bé. Escolteu-me, tornant al tema dels youtubers, que no sé com hem anat a parar el Camilo Sesto, però ja està bé això. Resulta que hem trobat a una parella que són Net i Àvia, que són youtubers i tiktokers.
4: Oh, molt bé.
3: Què us sembla?
6: Molt bé, veus?
3: Sí, però que tenen un munt de seguidors. Mira, YouTube, 27.400 seguidors, i a TikTok, 6.200.000 seguidors.
4: Mare de Déu.
3: És moltíssim, no? Són el Cristian i la Rosa. Què tal? Hola, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda. Vostè és la Rosa, m'imagino.
7: Sí, soy la Rosa.
3: Usted es Rosa. Tiene 80 años, vecina de Hospitalet, ¿verdad?
7: Sí.
3: Y un referente en las redes.
8: 81.
7: A 80... Tengo 81 años.
3: ¿Quién le está chivando de fondo?
8: No, yo al Cristian.
3: Ah, vale, que tenemos ahí tenemos a la pareja artística entonces con nosotros ahora mismo.
8: Estem els dos, sí.
3: Està molt bé. Escolta, em diuen que porteu 8 anys pujant continguts a les xarxes socials, no?
8: Sí, sí, senyor, t'han informat bé.
3: Molt bé, explica'ns una mica, com entenen el seu èxit? Com s'arriba a tenir més de 6.200.000 seguidors?
8: Bueno, vaig començar jo sol, a fer vídeos.
3: Apropis una miqueta, Cristian, apropa't una miqueta al telèfon, perquè no t'escoltem bé.
8: Vaig començar jo sol fent vídeos. I després vaig ficar la meva àvia i, bueno, tot el món deia, oi, que adorable que és, que bonica... I vam començar fent vídeos, fins que hem arribat aquí. S'han descarregat molt l'aplicació i ara, doncs, és un èxit.
3: Escolteu-me, i què feu en els vídeos vosaltres dos?
8: De tot, fem bromes, fem challenge, els vídeos així virals, veiem, la disfresso de tot.
3: Rosa, però què li fa al seu net?
7: El què?
8: ¿Qué te hago?
7: ¿Qué me hace?
3: De todo, ¿no?
7: De todo. De todo.
3: Me parece que ha salido usted bailando.
7: De todo.
3: Pero, ¿es verdad que se ha montado en una tirolina incluso?
7: Sí.
3: ¿Sí?
7: Sí, ya lo creo.
8: ¿Qué más has hecho?
7: Los tirolines y el coche de carrera, me choqué con la frentada, porque puse el pie en el acelerador.
3: ¿Sí?
7: En lugar de ponerlo donde tengo que sujetarlo.
3: Anda.
7: Ya me fui de frente.
3: Vaya, ¿y si había conducido alguna vez usted o no?
7: No.
3: O sea, era su primera vez en un volante.
7: Muy bien. Sí.
3: Vale. Oiga, tengo la sensación de que usted se lo está pasando bomba.
8: ¿Pero estás pasando bomba o no? Ja t'ha contestat.
3: Ja ho escolto, ja ho escolto. Escolta'm, 6.200.000 persones és molta gent. La pregunta és, d'alguna manera, les marques s'interessen, Cristian, amb vosaltres per ajudar-vos, patrocinar-vos, no ho sé, alguna cosa?
8: Sí, tenim moltes marques amb les que hem participat ja, també molts mitjans que ens truqueu. Jo crec que som els influencers que hem sortit a tots els mitjans.
3: Home.
8: Hem fet ja amb la vostra 52 entrevistes ja.
3: Caram. Els hi voleu fer alguna pregunta? Anna, per exemple.
6: Bueno, jo una pregunta no, però felicitar la iaia per tenir aquest net que li fa fer totes aquestes coses, perquè és que de veritat, això sí que ho trobo divertit, de youtuber, de professional, no, però això sí que ho faríem també nosaltres. Jo almenys sí que ho faria, amb un net o amb un fill, que s'ho deu passar bomba la teva iaia, eh? Moltes felicitats als dos.
8: Hola. Tracto, si voleu.
3: A què us convidaran?
6: Ah, doncs mira,
3: a què us convidaran i us faran un vídeo?
6: Quan vulgui, tu.
4: Escolta'm, jo vull dir-li a la senyora Rosa que jo vull ser com ella, d'aquí uns anys que em falten, poquets, però seré com ella. Intentaré fer exactament ser tan feliç com ella sembla que és. Vull dir que la felicito també.
7: Sí, gràcies, cariño.
4: No, tu les tens totes, Rosa.
3: Rosa, una cosa, de les mil coses que le hace hacer su nieto, porque ha subido hasta en helicóptero, tengo entendido, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha gustado?
7: También, pero lo que pasa es que estaba estropeado y no me he tirado. No,
8: eso era para tirar el hombre.
7: ¿En el helicóptero?
8: Era para dar una vuelta.
7: Ah, claro.
8: ¿Cuál es lo que más te ha gustado esto que haces tú?
7: Pues todo.
8: El caballo, el barco...
7: Hombre, el caballo, claro que me gusta, pero me gustó.
3: Pero, o sea, lo que yo entiendo es que usted está haciendo con 80 años... Está hablando, perdón. Ah, no, ahora sí. Digo, Rosa, está haciendo usted con 80 años cosas que no había hecho en la vida.
7: Pues sí.
8: ¿Lo habías hecho esto en la vida, no?
3: O sea, no. Que se lo está pasando mejor que nunca, ¿no?
7: En la vida, pues he estado trabajando y no he sido. Pero cuando mi nieto se ha liado conmigo, pues fíjate, feliz.
3: Pues feliz, claro. Pues llevas con el nieto, pues encantada de la vida, ¿no?
6: Pues muchas felicidades al nieto y a la abuela.
4: Muy bien, felicidades a todos.
7: Gracias, cariño.
3: Bueno, luego yo tengo TikTok, pero yo soy consumidor de TikTok. Entonces, luego les voy a buscar y me voy a ver todos sus vídeos. Rosa, ¿cuál me recomienda?
8: ¿Qué vídeo le recomienda? Tiene que ver todo.
7: En todo.
3: Vale, pues luego la veo en todos, ¿vale?
8: A la gent li agrada quan la disfresso. Quan està disfressada, la gent es torna boja.
3: Sí, eh? Quina edat tens tu, Cristian?
8: A mi, així també.
3: Escolta, quina edat tens tu, Cristian?
8: Jo, 30.
3: 30. S'arriba a guanyar la vida un d'aquesta manera o no?
8: No, això és un complement. És que jo volia estudiar periodisme, però no em va arribar la nota de tall.
3: Ja.
8: I vaig fer una altra carrera, però mentre em vaig obrir les xarxes socials per fer una mica com si jo fos un presentador. I aleshores és quan vaig ficar la meva àvia i, bueno, doncs, poc a poc això va fer el boom i mira.
3: Que bé, no?
8: I això sí que és veritat que m'ha servit també per donar-me a conèixer, eh?
3: No, és evident, és evident.
8: Ens ho passem bomba, doncs, a més... Mira.
3: Clar que sí, està molt bé, està molt bé. Cristian, Rosa, un plaer haver-vos tingut avui al nostre programa. Moltes gràcies.
7: Gràcies, cariño.
3: Gràcies. Hasta luego. Adiós. Què dius? Espera, què dius, Anna?
6: Dic que això sí que ho faria jo, això de aquestes coses amb els nets o amb els fills, home, això és un divertiment, tot.
3: Home,
6: també.
3: I una cosa que és evident.
6: I aquesta senyora coses que no havia fet mai, clar, no? Que sí.
4: Però a part que no té cap tipus de problema en fer tot el que no ha fet a la seva vida, ni molta gent no ho farem, no? Vull dir, pujar a cavall, pujar amb helicòpter, anar... Això, una senyora de 80 anys...
3: Però mira, això és meravellós, perquè, home, efectivament, hi ha molta gent amb 80 anys que, com la senyora Rosa, ha hagut de passar-se tota la vida o amb els nanos, o amb la família, o amb la feina, o... i que no ha tingut temps de disfrutar, perquè també, efectivament, el seu jovent a aquella edat era una altra cosa. I segons on va néixer, doncs encara més, no?
4: Sí.
3: Que quan arribi aquesta edat, tingui aquestes ganes de fer.
4: Exacte,
3: i aquesta...
4: això és lo meravellós. És meravellós.
3: Sí, no?
4: Que no dugui prejudicis a sobre. Hombre, a esta edat, no, jo... No, va, som-hi. Som-hi i gaudim.
3: Molt està bé, clar, bé. Està clar. Escolteu-me, temes que... Ara canvio de tema. Bueno, no us decidiu de ser youtubers. Si voleu, obrim un canal de TikTok.
6: Això del TikTok encara ho entenc menys, perquè això del TikTok no és aquella cosa que dura molt poc.
3: Sí, són vídeos curts.
6: Són
3: sí.
6: vídeos curts.
3: Però ells, fan això, eh?
6: És una aplicació que t'has de baixar, també.
3: Sí, és una aplicació que et baixes, doncs, com el Facebook o l'Instagram o qualsevol d'aquestes.
4: I penges coses, però que duren res. O sigui, de vegades haig de tornar a passar 40 vegades per mirar a veure si entenc alguna cosa.
3: De vegades he de tornar a passar 40 vegades. Significa que tu tens TikTok.
4: Bueno, em surt per aquí aquestes coses, a veure. Igual com el meu home diu, ho has penjat, però potser m'ho ha posat ell, no ho sé.
3: El núvol, no? Tornem al començament del núvol, no? Sí. Està molt bé. Escolta'm, avui hem parlat d'una cosa que a mi, de veritat, em fa cosa. Linda Evangelista, sabeu? La model guapíssima, absolutament guapíssima i tant, denunciava aquesta setmana que li han fet una desfeta amb tema, no cirurgia estètica, però hi ha un tractament, però una cosa... Però, en fi, que està irreconeixible. Les persones aquestes que d'alguna manera no volen, i sobretot perquè són esclaves de la seva imatge, no? Que han viscut tota la vida sent persones molt guapes i que acaben caient en el tema de la cirurgia estètica no d'una manera normal, diguem, sinó exageradament,

0: mínim. Doncs aquesta gent que la seva vida és això, és ser guapo, ser estupendo, ser aplaudit, de cop i volta s'han de sentir fatal. Fatal. Vull dir, no tinc paraules per poder dir aquest sentiment de què? De perduts, no?
1: Sí, bueno, sí. A part d'això, jo veig, per exemple, ara em ve al cap la Nicole Kidman.
2: Sí.
1: La Nicole Kidman, és horrorós el que s'ha fet aquella dona a la cara. Yeah, és que tu veus les pel·lícules d'elles d'abans i les d'ara i no tenia expressió a la cara. I la Meg Ryan, que era tan guapa, tan guapa, jo la trobava guapíssima, la Meg Ryan. I ara també no té com expressió la cara i penses, no és una cosa, un problema psicològic, això?
0: Oh, i tant, no s'ho han de passar fatal.
1: No sé, jo és que no ho sé.
2: Probablement també perquè vivim aquella cosa de l'estètica que la tenim mal entesa. Perquè un moment, o sigui, sincerament, anem a ser honestos. Jo no sé, ni m'interessa l'edat que teniu vosaltres dues, però esteu estupendes.
1: Gràcies.
2: No, però ho dic de debò. Ho dic molt de veritat. Són dues senyores cuidades, guapes...
0: Vale,
2: entens? No, el que vull dir és que la bellesa està en cada moment de la vida.
1: Està en l'interior.
2: No, i a l'exterior també. I a l'exterior també, perquè a vegades un determinat tipus d'estirament, el que deies tu, és a dir, aquestes senyores que posaves tu com a exemple, jo crec que serien molt més guapes.
0: Tal qual.
2: Tal qual, que no pas amb aquella cosa estirada que pràcticament treus la possibilitat del gest d'aquella cara, no? I això és molt complicat, no?
1: Molt complicat, sí.
2: No ho sé.
0: Mira, quina diferència.
2: Estàs estupenda.
1: Mira, la Carmen Sevilla fa això, eh?
2: Mira quina diferència, és algo que els oients no saben el que vol dir. S'ha estirat el coll una mica per darrere.
0: Com feia la Carmen Sevilla, que es posava celo.
1: S'estirava el coll així cap enrere i es posava aquí darrere un celo o una tirita.
0: Una pinça, em van dir.
1: Una pinça.
2: A mi m'encantava la Carmen Sevilla.
0: I tant.
2: El Telecupón, no se'n recordava del Telecupón?
1: Fantàstic. Era genial.
0: Fantàstic.
1: Era genial.
0: Sí, senyor.
2: Escolta, si a ell era Camilo Sesto, a tu, Àngels, què? Qui t'agradava?
0: No, a veure, és que jo, a la meva joventut,
2: sí?
0: Tenia un germà amb 14 anys, un germà que estava avançat en el temps i amb tot. Per tant, jo escoltava en Leonard Cohen, l'Edith Piaf...
2: A tu jugaves a un altre nivell.
0: No, però
1: era una altra liga, eh?
2: Jo era
1: la cosa
0: del Camilo Sesto. No, perquè llavors, clar, el meu germà, vulguis o no, et va anar donant una influència amb criteri, equivocat o no.
2: No, home, no.
0: Però vull dir que això, llavors jo els Camilo Sestos i aquesta gent, bueno, ho sentien a la ràdio, però no eren els meus fans.
2: Ja. Mira,
0: i així va.
2: Ella, Leonardo,
1: mira millor tu.
2: Veus? Hem
1: menys
2: començat...
1: menys competència.
2: Mira. És l'Aleluia.
0: Tota aquella gent francesa,
2: sí. Edith Piaf, Mostaki,
0: tota aquesta gent.
2: Caram, quina edat és?
0: Vaig tenir la sort de tenir un germà molt, molt avançat en el temps, molt intel·ligent, molt fantàstic.
2: Que guai, no?
0: Sí, molt bé, molt bé.
2: Què bé poder dir això, no?
0: Sí, és un orgull per mi, vull dir...
2: No, és evident. Gràcies, Àngels, Anna.
3: Les tietes.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Què?
6: Que això és Ràdio Vila-sacra.
7: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
5: Jo?

0: petits ens ensenyen els animals típics, els gossos, els elefants, els coloms, però i els que no ens ensenyen?
1: Saps quin animal és un boc?
2: Un boc? No.
3: No ho sé.
4: Un bou? No?
1: Un boc.
5: Un boc perro, no?
6: No, un boc no.
5: Home, aquí en català dice un boc, no?
6: Boc.
1: Boc. Dog, perro, en anglès.
5: Un perro, un boc.
1: Sí.
2: Una cabra. Mas... És com el mascle de la cabra.
1: Ah, molt bé. Sí.
3: Ah, mira. Ah, mira.
1: Ah.
2: Ah, mira.
1: Sí. I un borinot?
2: Sí, és un ocell. No. Però no està ben dit borinot?
1: Sí. Ah, però vale. quin tipus d'animal és?
2: El... Com el...
7: Una aranya, potser?
2: Aquells que com ratapinya. No.
3: Una... Algú que vola.
2: Un mosquit? No, en plan, com així, no sé.
3: Fa...
1: Ah, molt bé. Com una abella.
3: Això.
1: Exacte.
3: Això, una abella gran. Fa...
1: Ah, molt bé. I una daina?
5: Una
1: aranya.
5: Una
1: daina, daina. Daina.
7: No, fill meu.
3: Ah, una daina és la família del llop.
2: Ni idea. Ah, sí, de les que estan pels boscos, així com el Bambi.
1: Sí, no? És una espècie de cérvol, molt bé. I un armini?
2: Armini, no.
3: No ha dit que eren fàcils, eh?
7: Un armini, sí. És un animal, també, no?
1: Com una fura, un visó...
3: Vale, la fura... Vale.
7: Sí. Petitet, sí.
2: Pues mira, ni idea. No, no, ni idea. No tenia ni idea.
0: Soc la primera que es fa la valenta aquí amb les targetetes, però no en tenia ni idea. Haurem de fer més pedagogia animal. Déu-n'hi-do.
8: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: Cançó d'un doble amor, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
2: Pareu bé l'orella.

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula viure. Tots sabem que fer la viu-viu vol dir anar tirant com es pot. Tenir un bon viure vol dir tenir una existència còmoda. Si algú diu que viu del tros o viu de renda, viu del capital o mota, i generalment viu amb l'esquena dreta. Si algú us diu que viu com un rei o com un marquès o com un burgès, és probable que vulgui dir que viu sense treballar. Si algú us diu que una persona viu més que un cul de morter, vol dir que viu molts anys. I és que ja ho diuen, que no viure és no tenir repòs, tenir molts neguits o preocupacions, que saber viure és saber-se enginyar per subsistir còmodament, per triomfar, etc. I que no es pot ensenyar de viure, és a dir, ensenyar la manera de tenir vida còmoda, de no tenir fracassos, de no deixar-se enganyar o supeditar. Dit d'una altra manera, desenganyar-vos. Una altra cosa ben diferent és aconseguir un bon viure. Visqueu com visqueu, no sigueu dels que no deixen viure, és a dir, que molesteu molt i impediu de viure tranquils. Ja sabem que no podem viure de l'aire i que ens calen mitjans per viure, però ja ho diuen que qui vol viure, de tot s'ha de riure, és a dir, que cal tenir despreocupació o serenitat davant les dificultats de la vida. I acabem amb una salutació. Visqueu molts anys.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
2: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, bon dia. A veure, crec que és vergonyós. Crec que no són els polítics, sinó el gran mal d'aquest país, és la premsa. Quan hi ha gent amb una incapacitat total que li han baixat la pensió de 320 a 20 euros. Quan ja que es tornen els diners dels funcionaris de la Generalitat, entre cometes, i en canvi el que està de baixa no li tornen. O sigui, a part d'estar cobrant una baixa, no té dret al sou sencer fins que no li donin l'alta. Però, clar, per la premsa d'aquest país, per els tertulians, que estan molt lluny de la gent, és més fàcil parlar tots. I ho sento per si algun d'ells s'ofèn, però tots són una mica la voz de su amo, qui no depèn de la Vanguardia, depèn del periòdic, etcètera, etcètera. Heu pensat alguna vegada en treure algú del carrer, el ciutadà de peu? Perquè a la millor llavors, qui ens governa, tindria de treure's la cara de la poca vergonya i governar.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Ara, temps per la cultura.
1: La clau de volta. Què és exactament una superlluna?
2: Salvador Ribas, director científic de l'Observatori del Montsec.
3: Una lluna plena que es troba a la posició propera de la Terra dins de la seva òrbita. Hem de pensar que la lluna dona voltes al voltant de la Terra amb una òrbita el·líptica i hi ha moments que estan més a prop i hi ha moments que estan més lluny. Si en aquests moments que estan més a prop coincideix, doncs, la lluna plena, és quan s'utilitza aquest terme popular, diguem-ne, doncs, que no és un terme científic, però que s'ha esdevingut, doncs, ja molt popular, el terme de superlluna.
4: Sin set,

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldeperes recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
3: En la varietat hi ha el gust.
4: I en la qualitat, la nostra diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Situació dramàtica a bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del mes de maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals s'han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses carregades de productes agrícoles, químics o també acer, entre d'altres, no poden navegar per falta de cabal i això obliga a les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Canviem radicalment de qüestió.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
1: Vols deixar-nos un missatge?
3: Doncs us vaig deixar un comentari explicant el que em va passar ahir, doncs que em vaig trobar, per sort meva, amb una molt bona persona, perquè just ahir a la tarda, quan sortia de treballar de la feina, bueno, algú em va obrir la motxilla que portava darrere l'esquena i em va robar el moneder. I just llavors hi havia un noi a dalt, allà a dalt les escales mecàniques, llavors ell, el noi aquest em va venir a trobar i em va dir escolta, que em sembla que t'han obert la motxilla i t'han agafat alguna cosa. I llavors va passar superràpid, va ser així un acte reflex de dir, vinga va, és aquell, perquè ell no va perdre de vista en tota l'estona, la lladra, i res, ens vam arrencar cosa i bueno, doncs el vam aturar. Jo li vaig dir que m'has robat el moneder, torna-me'l immediatament o vis els Mossos, i sí, se'l va treure de sota del jersei, i llavors va començar a inventar-se excuses que, no sé, t'havia confós amb una turista, ho sento molt, m'havia confundit no sé què, i bueno, res, i es fa acabar així la cosa.
0: La fem entre tots.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fer volar la imaginació.
6: Sí. Eternament.
7: L'opció dels que en saben.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
3: És Ràdio Vila-sacra.
0: Coneixement i companyia.
4: Sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.

Si som comerciants, pagesos, persones inquietes o simplement amants de les tradicions arrelades al país, no hi ha dubte que cada primer cap de setmana de febrer la cita obligada és la Fira de la Candelera de Molins de Rei. La vila vuitcentenària acollirà a tothom per oferir una de les mostres agrícoles, comercials, industrials, culturals i lúdiques més arrelades a la comarca del Baix Llobregat i, per extensió, a tot el país. L'anomenada Pubilla del Llobregat és avui dia una vila moderna que no vol oblidar els seus orígens camperols. La avui tan popular fira fou instituïda per la reina Isabel II i se celebrà per primera vegada l'any 1852, quan l'activitat local estava constituïda per la vinya i la industrialització, principalment tèxtil, havia començat a construir les primeres fàbriques, cosa que suposaria una modificació substancial del tipus d'economia local. En els albors firals, l'activitat es reduïa, i no era pas poca cosa, a àmplies mostres agrícoles i de bestiar. Posteriorment, a partir dels anys 20 del segle passat, la fira

realitats ben diverses del comerç, de la indústria, de l'artesania popular, de la gastronomia i del món del col·leccionisme. Som molt importants també la Fira de Vins i Caves amb els concursos de tast, la Fira d'Alimentació, la Fira Ecològica, la Fira de les Arts i la Ciberfira, destinada a donar a conèixer les noves tecnologies. Si hom continua passejant, s'hi poden trobar jocs pels infants, concursos de paletes i manobres, brocanters, col·leccionistes de tota mena d'objectes, productes artesanals, sense oblidar les parades de temàtica indefinida, que s'escampen per tots els carrers centrals de la vila i contribueixen a donar un to més popular a la celebració. Segons els darrers càlculs, prop de 500.000 persones visiten Molins de Rei cada any, durant el cap de setmana firal.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de juliol del 2025.
1: Parlem ara del primer mapa de contaminació lumínica de tot Catalunya que posiciona nuclis rurals amb forta activitat turística com la Cerdanya, la Seu d'Urgell o la Vall d'Aran a la llista de les zones del país on l'accés de llum és més notable. El mapa que ha elaborat l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya s'ha elaborat amb imatges captades per satèl·lit i amb informació rebuda per sensors que capten la brillantor del cel en més de 32.000 punts del país. Al capdavant d'aquesta llista de llocs on la contaminació lumínica és elevada hi ha les grans ciutats, les àrees industrials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i la zona litoral, però també zones turístiques del Pirineu. Héctor Linares és membre de l'equip que ha elaborat aquest mapa.
2: La contaminació lumínica va molt lligada a l'activitat humana. Per tant, quan tenim zones o activitats d'alta que fan que hi hagi molta gent, com ja poden ser estacions d'esquí, com poden ser a l'estiu doncs, pobles de muntanya que reben molts turistes, veiem que hi ha un augment de la contaminació lumínica molt marcat.
1: L'altra cara de la moneda són els indrets on la qualitat del cel nocturn és excel·lent. Es tracta del Montsec i també dels parcs naturals de l'Alt Pirineu, Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

cançons de rem i de vela. Fem un viatge sense cap raó, perquè la nit és clara, perquè de la barca, si tu vols, els teus dits pentinin l'aigua. Fent un viatge sense cap raó.

0: queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vilasacra. Tot és més bo.
2: Si m'enyoro,
3: t'abraçaré.
2: Si estic enfadat,
3: et donaré temps.
2: Si no us puc dir ni pare ni mare,
3: ho entendrem.
4: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.
5: Jo em vaig presentar en un programa a la ràdio.
6: Jo de reportera a la tele.
7: Jo narrant una final de la Champions.
8: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't el màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.

0: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència.
1: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
2: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Cançó poruga, per Celdoni Fonoll.

0: carnet.
1: I parlant d'emocions.
2: 90. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
0: 37.914, a les 21 hores i 10 minuts, és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
2: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
0: És el nostre secret d'amics. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Avui escoltarem Cançó orgullosa, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a qui ha tingut accés a aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
2: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
3: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
2: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
3: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
2: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
3: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
2: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I mentrestant, les amaguen al clavegueram.
1: Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor.
4: Y hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Sentim la comunicació local. Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Benvolguts, amics de Ràdio Vila-sacra, amants de la música que fa història. Us imagineu assistir a un concert en viu de Glenn Miller? Doncs veniu amb nosaltres, que aquí tot és possible.
1: Alpro, l'alternativa vegetal bona per tu i el planeta, t'ofereix el concert.
2: Ladies and gentlemen, Pete Long.

0: make an orderly queue now to the merchandising stand. We'll see you next April. Thank you.
1: Benvolguts amics de Ràdio Vila-sacra, amants de la música que fa història. Us imagineu assistir a un concert en viu de Glenn Miller? Aquí, tot és possible.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit. A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem i amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: El Bon Entenedor. Ràdio Vila-sacra. Informació, música, entreteniment.

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Tres, dos, un i acció.
2: Un grup de ciutadans sensibilitats per l'espoliació fiscal que pateixen vídues i fills a causa de l'impost de successions tal com s'aplica a Catalunya, hem creat una plataforma a la pàgina web www.nosuccessions.org amb l'objectiu de donar a conèixer el greuge comparatiu envers la resta de comunitats autònomes que ens infligeix el nostre propi govern i portar a terme accions per tal d'aconseguir la reforma d'aquest impost a Catalunya, on es paga de l'ordre de 100 vegades més que la majoria de comunitats autònomes. A títol d'exemple, una herència de 250.000 euros al cònjuge o a un fill tributa a Catalunya 41.424 euros, mentre que Madrid tributa només 427 euros i Euskadi està exempta de tributar. La societat en general desconeix aquest problema, doncs un no n'és conscient fins que s'hi troba. Volem alertar tothom i demanar el recolzament dels ciutadans per a lluitar contra aquesta discriminació fiscal dels catalans. Informeu-vos, inscriviu-vos i col·laboreu a favor d'aquest objectiu en benefici de tots.
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
4: Servells Ràdio Vilassacrà.
3: Una finestra oberta.
5: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
6: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
7: Una finestra oberta.
4: A un futur sostenible. Sensacions Ràdio Vilassacrà.
3: Tal qual.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
3: Les frases d'en Ramon.
4: No hi ha medicina més bona que la ceba, l'all i la llimona.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
2: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
1: Sense que ningú sigui culpable entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: bsnclassics.cat.
1: Millors coses diu la calàndria, tot pujant-se'n amunt, amunt, cada matí, segons aquesta corranda, que deu ser dictada pels pagesos del Pla d'Urgell, que l'han poguda sentir bé. El cantar de la calàndria és un cantar molt humil. Cantant, cantant, va dient-ne,

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.
3: La xarxa. Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
4: Estalviar temps i guanyar moments. En bici, anem bé.
5: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: la nit.
1: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda no et perdis l'actuació musical de Canel en Drama al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Tanca els ulls.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen

0: unes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
1: Mentrestant, els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Sempre ens quedarà la música.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.
1: Ràdio Vila-sacra, la banda sonora de la teva vida.

0: aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: És l'hora del pati.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Bèlgica, en la veu de Jaume Coll.
5: Bèlgica, si fossin el meu fat les terres estrangeres, m'agradaria fer-me vell en un país on es filtrés la llum grisa i groga en somrís, i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gents plegades, com cor vora de cor, ciutat vora ciutat, i carrers i fanals avançant per les prades, i cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. M'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures, o del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa quilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa fins en els dies més gebrats. I tot sovint, vor un portal d'església hi hauria colorit un mercat de renom, amb botí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. Una ciutat on vagaria de veure per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant, cases antigues amb un parc on n'hi ha ombres i moltes cases noves amb jardinets davant, on trobaria savis de moltes de maneres i cent paraigües eminents farien, ai, vedats, oficials rengleres en la inauguració dels monuments. I tot de sobte, el caire de llargues avingudes hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys, per a l'amor, la joia, la solitud i els planys. De molt desert, de molt dejú, viuria enmig dels altres un poc en cadascú, però ningú no se'n podria temen fent-se via. Hom per atzar un vell jardí coneixeria, ben arracer, de brollador ben clar, amb peixos d'or que hi fan més alegria. De mi dirien nens amb molles a la mà. És el senyor de cada dia.
3: Memòria de Josep Carner.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Bona nit. Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben. Tens de tot a prop de casa. Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
5: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
7: Un viatge en el temps.

0: Tenim a PAMS.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra i on t'aràs.

0: Associació Reemplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Sabeu que els poemes també fan venir gana? Aquest poema que ara sentirem, de ben segur que ens obrirà la gana de menjar un bon plat de patates fregides.
5: Hola, sóc el Marc, en contra Martí. El poema que he escollit es diu Patates fregides. I ho escric Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agraden les patates fregides. Patates fregides, ni eixutes ni humides. Són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins flonges com el pa calent satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos quan ens convé. Ni eixutes ni humides, són bones les bones patates fregides.
2: Gràcies, Marc. Gràcies per escollir aquest poema. Ens anem cap a la cuina a preparar un bon plat de patates fregides mentre llegim un bon llibre de poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!

Avui COS esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: festes del nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Així de Claudic. Cada dia m'agrada menys el món que estem construint. No sé si amb la pandèmia tot ha sortit a la llum, o potser és el nostre estat d'ànim que ens fa veure l'ampolla mig buida. És cert que durant tota la història de la humanitat s'han viscut períodes extremadament cruels i perversos, però això a nosaltres ens queda lluny. Nosaltres tenim aquí el present i els ulls mirant cap al futur. De petites coses boniques i de gestos humans en passen, però tenim un allau d'informacions dia rere dia, moment rere moment, que m'hi fan preguntar si la humanitat evoluciona o a poc s'està deshumanitzant. Els diners i el poder regnen per sobre de tot, tot darrere la corrupció, les desigualtats i les injustícies, i per arrodonir-ho, les tecnologies que avancen a una velocitat tan vertiginosa que ens poden arribar a engolir. Però tot ens convida a saber valorar les coses senzilles, tot allò que tenim i a qui tenim, a tenir la necessitat de tenir il·lusions i projectes, i persones amb qui compartir-los, i a llevar-nos cada dia amb ganes de ser feliç i fer feliç.
0: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Que quedi clara una cosa des del principi. No hem de fer sexe ni tenir sexe. De sexe en tenim de naixement. No és que tinguem un rampell ultrapurità, és que són traduccions googleres de to have sex. Practicar sexe es pot dir, tot i que sigui més formal que fer-ho. Col·loquialment, cadascú pot optar pel mot que trobi més natural segons la varial dialectal. Cardar significa pentinar la llana amb l'instrument anomenat carda. Follar, en canvi, vol dir prema, aixafar, trepitjant, sobretot els raïms. Ja ho deia Pompeu Fabra o Pau Riba en una cançó. Si avui fem verema, demà follarem. Els més romàntics poden optar per fer l'amor mentre no digueu fer sexe o tenir sexe, tot anirà bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
2: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
2: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges. El grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net.
4: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
5: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.
6: Tens vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. O vine a visitar les noves instal·lacions al carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina tu pots!

0: el mundo que espera resultados rápidos, tenemos dificultad para darnos cuenta que es un camino para toda la vida. O sea, no buscamos siempre como un resultado rápido que nos transforme. O sea, no hace falta más que ver en Instagram o en las redes sociales la cantidad de publicaciones que hay de gente que dice: fui a un retiro de meditación de 4 días y esto fue lo que me sucedió. Oye, perdona, vamos a ver. Yo he hecho montones de retiros. Quiero decir que no es la purga Benito. Ahí me recuerda, a una frase de Woody Allen, ¿no? Aquella de sus primeras películas, que dice: llevo 10 años en el psicoanálisis, dice, le voy a dar un año más de plazo, dice, si no iré a Lourdes. Entonces, como en el desarrollo personal estamos esperando continuamente milagros, que ocurran milagros. En un taller de fin de semana no va a ocurrir un milagro. En un retiro de una semana de silencio no va a ocurrir un milagro. O sea, no va a ocurrir. O sea, yo tengo claro, o sea, que nosotros hemos construido nuestra personalidad en los primeros años de nuestra vida. Nuestro personaje, como se quiera llamar, nuestro eneatipo, como lo quiera llamar. Y eso está impregnado en nuestro ser. Igual que traemos de nuestros padres el código genético, esa manera de estar en el mundo está impregnada y le llevamos allí donde vayamos. Entonces, de lo que se trata precisamente es de tomar conciencia de nuestra forma, neurótica, por llamarlo desde el punto de vista terapéutico, nuestra manera, digamos, habitual de conducirnos, y poco a poco, a lo largo de toda la vida, ir, digamos, modulándola. O sea, lo que es la gran transformación no ocurre. Bueno, puede ocurrir, ¿entiendes? Pero no deja de ser excepcional. O sea, yo todavía, en el mundo este desarrollo personal, no he conocido a nadie iluminado. Que, digamos, la meta de que realmente es cuando dejas ya de, digamos, de sufrir.
1: A menos que sepamos, ¿no? Porque igual no nos hemos enterado y ha pasado por delante alguien.
0: Sí, a menos que sepamos. Aunque, como dice Daniel Gabarrón, nuestro amigo, la iluminación va por áreas. Es decir, hay áreas de la vida en las que las cosas están como muy, no vamos a decir iluminadas, pero muy claras, y hay otras en las que tenemos mucha confusión. Y eso es cierto. Entonces, es un camino para toda la vida. Y la búsqueda de resultados rápidos es contraproducente, porque no los hay. Puede haber, digamos, si llevas una vida muy desordenada, es como el que empieza a hacer deporte después de no haber hecho deporte y dice: estoy cambiado. Está de subidón, claro, pero tranquilo, cuéntamelo dentro de un año. O sea, que ocurre lo mismo. Si no has hecho nada, empiezas a hacer algo, estás en subida, la curva de aprendizaje que conocemos todos los que hemos estudiado esto, ¿entiendes? Todos los maestros, la curva de aprendizaje al principio va muy rápido, pero después rápidamente se pone planita. Así que eso es. Hay que. Y después también, muy importante, el coste-beneficio. Eso es fundamental. El binomio coste-beneficio, que es muy de economía, hay que considerarlo. Algunas de las prácticas que se proponen tienen un coste tremendo, coste tanto en tiempo como en dedicación, como en dinero. Y sin embargo, el beneficio es pequeño. Entonces tiene que haber un equilibrio. Eso también sería una guía importante. Tiene que haber un equilibrio. No pueden desmoronar toda tu vida. Hombre, si te quieres hacer monje, me da lo mismo monje católico que monje zen, ¿entiendes? Sí. Si te quieres hacer monje, me parece un camino legítimo. Pero lo que es para la persona en el día a día, tiene que haber equilibrio coste-beneficio.
1: Antonio, estamos sobre el tiempo, pero yo quiero hacerte una última pregunta, y es que si tú pudieras hablar ahora con tu yo de cuando tenías 17 años, ¿qué le dirías?
0: Pues yo le diría, pues sí, que tuviera tranquilidad. Yo le diría eso. Que esto es para toda la vida. Que no hay caminos sencillos ni fáciles, y que atienda a la relación coste-beneficio. Eso sí que, fíjate, lo del coste-beneficio casi se lo diría lo primero.
1: Muy bueno. Antonio, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Un honor.
0: Lo mismo digo. Lo mismo digo, Sergi, muchas gracias por invitarme a compartir, bueno, lo que he aprendido.
1: A ti, un abrazo enorme.
0: Abrazos.
1: Personalment, soc molt fan de dinàmiques senzilles que es puguin integrar fàcilment a la vida quotidiana i que ens ajudin a conèixer-nos millor i a viure amb més saviesa i més consciència. Avui us en porto una que, a mi em sembla que és molt divertida. Segur que molts cops t'has trobat en aquesta situació. Estàs parlant amb algú que té una visió molt negativa de la vida i et comença a explicar els seus problemes i les seves desgràcies. Penses, uf, vaya tostón m'està fument ara aquest. El teu cos és el primer que vol marxar d'allà a tota castanya, dissimuladament comença a girar-se i a mostrar signes de fugida. L'altra persona ho nota i s'acosta més a tu i a intensificar el dramatisme del seu discurs en un intent de treure la teva atenció i d'evitar que imitis el Steve McQueen a La Gran Evasió. No obstant, tu ja no pots més, i amb més o menys elegància el talles secament i li dius allò de bueno, però en general bé, no? La teva intenció és clara, treure-li ferro al drama del nostre interlocutor perquè puguis escapar de les urpes, de la seva negativitat i de la seva pesada presència. Doncs bé, la proposta és molt senzilla. Cada cop que et descobreixis enmig d'un discurs negatiu al teu cap, et talles secament dient-te a tu mateix, a tu mateixa, bueno, però en general bé, no? L'efecte és sorprenent. Estaves veient les coses a través d'una estreta escletxa i la visió darrere d'aquesta escletxa era molt fosca. Fins llavors només existia una possible forma de veure el món, terrible i negativa. I de cop deixes de mirar per aquella escletxa i amplies dràsticament la teva perspectiva. T'adones que la teva vida i tu sou molt més que aquella història dramàtica que t'estava explicant el teu speaker mental. Comprens que si estàs veient tot el dia pel·lícules terrorífiques, el teu estat interior inevitablement serà terrorífic. Només has ampliat la teva mirada i veus que la teva vida és molt més que aquella piga en la que t'estaves enfocant. Des d'aquesta nova perspectiva, aquell problema o aquell conflicte perd rellevància i es relativitza. Acabes de morir a una forma de veure les coses, a una vista concreta i fosca darrere l'estreta escletxa i automàticament neixes a una nova percepció de la realitat molt més lluminosa. El premi és gran. Comprens que el teu pensament defineix la teva realitat i que quan un pensament mor, una nova realitat neix davant teu.
2: I tenim amb nosaltres l'Esther Martos, i quan ve l'Esther Martos ja sabeu que arriba la secció del meló de l'educació. Esther, benvinguda, com estàs?
3: Bé, molt bé. Què tal, com va?
2: Doncs molt bé, amb ganes d'escoltar a veure què ens explicaràs avui.
3: A veure, doncs vinga, som-hi. Avui ja ho saps que parlarem d'educar l'educador, perquè és una cosa que ja vam deixar anotada en la col·laboració de març. I avui parlarem d'això, educar l'educador. I tot i que en la primera col·laboració que vam fer, quan vam estrenar la secció, vàrem dir que és tota la tribu la que està involucrada en aquest procés d'educar, el que farem avui serà concretar-ho una miqueta més al món professional de l'educació, perquè així també ens quedarà com un marc més ajustat. I també el que vull remarcar sobretot és que el que ara s'exposarà és una opinió que està basada en la meva reflexió i en la meva experiència personal, i que per tant això no és paraula de Déu, eh? I que a més també és un tema molt complex per fer-lo en 10 minutets, per tant intentarem això, no? Que sigui això, entenem que és una opinió personal, eh? Això que quedi clar.
2: Entès?
3: Com sempre, ja ho saps, no? Dos tips i un aforisme, d'acord? I els tips que venen avui, per fer els tips, em recolzo amb una frase que s'atribueix a Antoni Gaudí, que és una frase molt bonica, que m'encanta, que utilitzo moltes vegades a l'escola, que és: per fer les coses bé, primer cal amor, segon cal la tècnica.
2: Boníssim.
3: I, sí, una molt bonic, però jo ara quan faci el desenvolupi els tips, el primer tip parlarà de la tècnica i el segon parlarà de l'amor, tot i que la importància és la que diu Antoni Gaudí, però a mi, per comoditat, doncs li he canviat l'ordre, sí?
2: Fantàstic.
3: Vinga, el tip número 1, que serà aquest, no? Per educar l'educador, cal tècnica, no? Perquè de la mateixa manera que mai portaríem a arreglar, doncs, quan se'ns espatlla el cotxe no el portaríem a arreglar a la perruqueria, o quan anem a, jo que sé, que ens atengui personal sanitari, doncs desitgem que aquell personal, doncs, tingui uns coneixements de la matèria i que també domini uns procediments. El personal docent també ha de dominar un seguit de coneixements i sobretot també ha de dominar unes tècniques per poder desenvolupar la seva tasca, que és de servei, d'una forma òptima, no? Podríem dir que ha de conèixer, doncs, unes tècniques pedagògiques, no? Que són aquelles tècniques que parteixen de les teories de l'aprenentatge i del desenvolupament. També ha de conèixer, doncs, una sèrie de tècniques didàctiques, que són aquelles eines més específiques que ens poden ensenyar, ens poden ajudar a ensenyar un contingut concret, o que s'adapti bé exactament, no?, a l'edat concreta a la que volem fer arribar el contingut, o també que ens poden ajudar a recollir dades pel tema de l'avaluació. I llavors un docent també entenem que ha d'estar al dia i ha d'estar en formació constant, perquè, per exemple, ara mateix, no?, sabem moltes més coses de com funciona el cervell gràcies a la neurociència. Per tant, el que hem de fer nosaltres és integrar tots aquests coneixements a la nostra pràctica docent per poder optimitzar l'aprenentatge. Per tant, és evident que cal una preparació tècnica d'inici, però alhora també cal com una preparació o com un manteniment tècnic, per dir-ho d'alguna manera. I aquest seria el tip número 1, que em sembla bastant evident, oi?
2: Puc fer una pregunta personal, Esther?
3: Sí, sí.
2: Tu, de totes les tècniques i pedagogies que existeixen, quina seria la teva pedagogia concreta, preferida, que apliquis coses d'aquesta pedagogia al teu dia a dia a l'aula?
3: Clar, jo tinc la sort que a mi m'encanta la feina que faig i, per tant, tot el que fa referència a la pedagogia m'encanta, però per mi hi ha una clau, que és que no hi ha un mètode o no hi ha un mètode concret infal·lible, sinó que hi ha molts mètodes i que llavors tu també te'ls has de fer teus, en certa manera, i el que és millor sempre és estar molt atent amb qui els has d'aplicar, no? Llavors, el que més m'encanta és que... és un docent, pot ser molt creatiu, no? Perquè al final tu agafes una mica de cada lloc, tu apliques a tu mateix i llavors també ha de ressonar una miqueta amb el teu tarannà personal, sí? Jo, de totes maneres, soc molt més fan de les pedagogies més actives, no? Jo soc una persona també molt activa i, per tant, les pedagogies més actives que també conviden a que l'altre sigui protagonista. No tant que sigui només espectador, sinó que sigui protagonista del seu propi procés.
2: I el tip número 2...
3: El tip número 2 diu: per educar l'amor, per educar l'educador cal amor, no? I per què amor? Doncs perquè nosaltres el que sí que veiem és que la tasca docent va molt més enllà del simple domini de la matèria. Podríem dir que és una combinació d'unes qualitats humanes, d'unes actituds, d'unes habilitats interpersonals que cal que coneguem, que cal que cuidem, que cal que les desenvolupem, que les fem créixer. I així com aquestes tècniques que hem exposat en el tip número 1 són més fàcilment observables, quan parlem d'una actitud amorosa, que a més veiem totalment indispensable en un educador, ens resulta una mica més ambigu de definir, no? Per tant, anem a provar-ho, sí? Vinga, podríem dir que... Sí, aquest amor el podríem entendre com un compromís, com una decisió conscient, com una decisió voluntària a l'autoconeixement. És a dir, que la persona dediqui un temps i un esforç a anar cap endins, a que es pugui reconèixer com aquesta energia, com aquesta efectivitat, com està aquesta intel·ligència que som, no? Que sigui una elecció activa a deixar caure idees preconcebudes, a deixar caure expectatives, a deixar caure idees d'ignorància que ens fan patir. És llavors, no?, que a partir d'aquest compromís en el que jo ja em puc percebre d'una forma diferent, on puc percebre, fins i tot podria dir, no?, també podré reconèixer a l'altre d'una forma diferent. I quan parlo d'aquest altre és quan et dic potser l'alumne, que tant pot ser que sigui d'educació infantil com de la universitat, Pot ser també per saber d'una forma diferent el meu company de feina amb qui he de fer equip. També podré percebre de forma diferent les famílies, els pares i les mares dels alumnes. Podré percebre també d'una forma diferent l'inspector o l'inspectora de turno amb qui també he de fer equip. És a dir, que quan jo també em coneixo a mi mateixa, és quan jo llavors puc posar al servei de l'alumne, al servei de les famílies i dels altres, el que són les meves capacitats, les meves habilitats, la meva forma personal d'expressar-me, no? És això, llavors, com pren sentit exactament l'acció d'educar, no? Perquè ens cal una actitud que sigui una actitud conscient, una actitud que sigui desperta, per veure que aquella relació que s'estableix, perquè estem establint una relació, sigui un diàleg que es va nodrint amb el procés d'aprenentatge. I que, a més, no, tot aquest diàleg és com una mena d'aventura infinita, perquè mai arriba un topall, sempre, sempre és creativa, no? Per tant, aquest tip que ara l'he exposat així com d'una forma com molt poètica, quasi bé, no? El que podríem veure és que és molt fàcil de resumir, perquè per educar el que ens cal és gent desperta, gent que estigui realment compromesa amb el seu creixement interior, no?
2: Diries, Esther, Ai, perdona.
3: Si fes-me la pregunta, perquè segur que és el que anava a dir, digue'm.
2: No, diries que aquesta decisió conscient de l'educador, educadora, vers el propi autoconeixement ja seria un primer acte d'amor cap a ell mateix, cap a ella mateixa?
3: Totalment, no? Sembla que entenem, no?, que l'amor, no?, és buscar el màxim bé per a tu mateix i pels altres, d'acord? Llavors, quan jo ja estic prenent aquest compromís de conèixer-me a mi mateixa per donar el millor de mi, és un acte d'amor total a mi, perquè clar, és que no hi ha... Perquè fixa't, no?, quan jo no em coneixo a mi mateixa i visc totalment adormida, visc totalment a mecànica, visc totalment en un món de patiment, no m'estic estimant gaire, no? En el moment en què jo començo a conèixer-me a mi mateixa és quan m'estic estimant a mi, i el moment que jo em puc reconèixer a mi amb la meva naturalesa, no?, amb les meves potencials més creatius, és quan, i també amb les meves foscors també, alerta, és quan també puc veure l'altre amb la mateixa tessitura que m'estic veient a mi. I això, quan veus això, és un descobriment brutal, no?
2: És evident el que deies, perdona, de la primera frase que has dit, de que primer l'amor i després la tècnica,
3: després la
2: perquè
3: tècnica.
2: Estic imaginant una persona amb molta, molta tècnica, però
3: exacte,
2: poc amor d'aquest.
3: Per això et dic, no? I que malauradament, Sergi, em sap greu dir-ho, no?, que jo sóc una persona més aviat de tarannà positiu, no? Veig que el món de l'educació encara estem una mica lluny d'aquest escenari, d'aquest escenari que jo acabo d'exposar, no? Però és evident, no?, que tu imagina't com seria, no?, persones que això, no?, primer l'amor, és a dir, primer aquest compromís d'autoconeixement, de mirar cap a dintre, de veure realment qui sóc jo, què estic fent aquí, no? I segonament és evident també que necessito una bona tècnica, perquè llavors aquest compromís cap a mi i també el compromís amb la meva tasca, el que jo tingui una bona feina, tu t'imagines com aniria l'educació? Tu t'imagines les escoles com serien? És que... Tu t'imagines? Meravelloses, no? En què tu poguessis reconèixer-te tu i poguessis reconèixer els altres també, no com una amenaça, sinó com algú, no?, que també t'està... Perquè al final les relacions amb els altres són les que t'estimulen sempre, no?, i et fan reconèixer-te tu. És a dir, no podríem veure'ns a nosaltres mateixos si no tinguéssim estímuls sempre constants, no? I per mi, no?, la meva experiència docent és aquesta, que justament gràcies als altres em puc reconèixer a mi, no? Jo també tinc la sort de ser mestra d'educació infantil i, és brutal, no?, veure la creativitat, l'alegria, l'energia que hi ha en una aula, no?, en què vas veient cada persona, no?, evidentment, amb coses a desenvolupar, no?, però és brutal, sí.
2: I ja seria meravellós el quadrat si aquest autoconeixement, aquest amor cap al propi cultiu interior, que després es veuria reflectit sense cap mena de dubte a les aules, si també es veiés extensiu a la família, a la tribu, que dèiem al principi, no? Aquesta coherència, perquè no només crec que és un procés de posar tot això a l'aula, que també, sinó a casa...
3: És evident.
2: A la tribu, en definitiva, no?
3: A la tribu, no? Perquè, en definitiva, quan tu també... És a dir, quan tu també mires a l'altre d'una forma diferent, perquè moltes vegades què ens passa? Que veiem les famílies potser a vegades com una amenaça, perquè potser ens estan qüestionant, no? I també és veritat, no?, que ara mateix també podríem parlar de quin és el paper docent, no?, i també socialment, no?, quina és la mirada que es té, no?, de la docència. I potser també estem en un punt en què tots ens veiem en cor de parlar dels altres, no? Parlem dels metges, parlem dels mestres, parlem de qui vulguem, sempre tenim i coneixem poc a vegades dels altres, no? Però al final, no?, la forma d'acostar-te a l'altre, no?, de forma amorosa, perquè tu ja et mires a tu amb amor, i quan mires els altres amb amor, que això no vol dir que no puguis posar límits, alerta, que això també és una cosa que ja n'hem parlat, els límits també són molt amorosos, no? Però que bàsicament busquéssim, no? Educadors, no? Per educar l'educador primer cal amor, i és un amor personal i primer amb tu mateix, i després evidentment la tècnica. Jo sóc molt fan de la tècnica, eh? Sí, sí. Moltes vegades ho dic, no es pot ser jugar a fer de senyoretes. Per fer de senyoreta n'has de saber.
2: Tenim una frase final d'avui també?
3: Sí, tenim un aforisme que, a veure, aquest aforisme d'avui jo crec que no podia ser cap altre que el conèixer-te a tu mateix, no? Que és aquest que s'atribueix a Sòcrates, no? Que és, bueno, jo per mi és, bueno, una passada, no? I que és una clara invitació, doncs, a mirar cap a dins, no? Per trobar la saviesa, per trobar la veritat i per trobar el camí cap a una vida plena i cap a una vida autèntica, no? Llavors, per mi, i a part també vincula totalment amb aquest amor que dèiem, no? És a dir, quan jo miro cap a dins i em trobo a mi entenent que això, no? La veritat és això, és reconèixer-me a mi amb totes les meves capacitats, no? I poder-me expressar de forma, doncs, natural, espontània i creativa.
2: Una invitació preciosa, Esther, a incloure'ns, sí, a cadascú de nosaltres en el procés educatiu.
3: Exactament.
2: Esther, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Una abraçada, fins la propera.
3: Va, fins la propera, que vagi bé.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Music, please. Ràdio Vila-sacrà 107 FM.
0: Uf.

0: El desembre passat acomiadàvem Jordi Roc, doctor i melòman que fa 34 anys va apostar per fer un festival petit de tamany íntim, però de gran qualitat artística al poble de Vilabertran, que s'ha convertit en capital del lit i la música de cambra. El festival recorda aquesta edició el seu impulsor i manté viu el seu llegat, marcat per l'entusiasme, com destaca Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertiada.
1: Vam aprendre molt d'ell, vam aprendre aquella manera tan propera i tan especial d'estimar-se al públic i als artistes, coses que conservarem sempre perquè són l'essència de la Xubertiada.
0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a ser l'escenari principal d'una Xubertiada que té com a preludi concerts a Vilajuïga i Pals. En total, 18 actuacions que combinen joves valors com els cantants Mikhail Timoshenko, Samuel Hasselhorn, Erika Baikov o la sueca Matilda Esterbi, amb ells amics com el baríton Matías Gerne, el pianista Javier Perianes i la soprano Juliane Vance, que es reunirà amb el quartet Casals. Tres recitals molt emotius pels seus vincles amb Jordi Roc, que va apostar per ells quan eren joves artistes.
1: Juliane Vance va cantar a la primera edició de la Xubertiada, d'alguna manera va ser la musa. Ella va cantar el 93, Matías Gerne va debutar l'any següent, el 94, i Javier Perianes el 97. I des de llavors tots hi han tornat sovint. Serà molt maco tenir-los a tots reunits.
0: Altres plats forts són els recitals d'André Chouent, de les sopranos catalanes Mireia Tarragó i Eleonor Martínez, i de l'armènia Rusa Mantashian, que ja van lluar-ne al públic l'any passat.

0: És l'hora del pati.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat.
5: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
6: Un vermú, un vermut, un vermutet.
5: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
6: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
5: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
6: Izaguirre, el nom del vermut.
7: Moda Déjà Vu. Tot en moda, amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Kyokoi. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web dejavu-barcelona.com. Dejavu-barcelona.com.
8: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
9: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
10: Pessigolles.
11: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant-te amb font vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, omple't de minerals, omple't de vida.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

0: Instal·lacions Adrià Serra.
1: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil, només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.

0: sabies que...
1: Un producte de proximitat és aquell aliment procedent de la terra o de la ramaderia, resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que arriba directament al consumidor mitjançant la intervenció d'una sola persona intermediària. Vaja, que si voleu productes de proximitat, guanyareu amb salut, amb vida i també amb alegria, perquè el producte de la terra sempre, com no, és millor.

En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Tanca els ulls.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Plany, en versió de Túrnez i Cessé. Si és...

0: Internet. La nit.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
3: Hola, bona nit. En el cas de la meva família, la meva mare és andalusa. I si en el col·le n'hagués après el català més el castellà, segurament l'hagués après molt millor del que parla ara. I el castellà en si és parlat tots els dies, tot arreu. Jo, si no és tret de 4 o 5 amics que parlo el català,